La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: tu. RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
1: No pots canviar d'emissora.
2: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
3: Quins seran els èxits del futur?
4: I'm Levirin.
5: Benson Boone. This is Dua Lipa.
6: This is Daniel Dyer.
0: La història continua. La teva música.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Y detienen a un hombre por intentar robar en una obra en Murcia. Lo curioso de la historia es que el ladrón se hace el dormido al ser sorprendido por la policía.
2: No voy a bon dia.
3: Sí, bon dia.
2: T'han robat mai a tu de l'obra? T'han robat material també?
3: M'han robat, roben molt d'obres. Llavors jo intento sempre a l'últim dia, perquè si tens obra molt de temps durant, te van robant. Jo intento l'últim dia posar tot de cop. El primo meu se llama Frank. Va robar sempre cobre de llocs.
2: Sí.
3: I a vegades treballava amb nosaltres i robava el nostre poble cobre. I jo deia, però és tonto, està nostre aquest.
4: Era per inèrcia.
3: Clar, i roba el d'obra d'enfrent.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Abans, per posar la ràdio,
1: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
0: posa RAC 105.
1: I ja està.
0: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
1: RAC 105. Demana-la i sona.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.
2: Sona i ja retrona la sintonia oficial del Matina Cuina, temporada 26-27. I avui és 29 de setembre del 2026. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos i benvinguts al show matiner d'aquesta santa casa fins a les 11 del matí. Descansats, havent dormit una mica i disposant-ho tot plegat aquí a l'estudi perquè no ens falti ni un recurs per despertar-te de bon humor, de bon rotllo, amb tota la informació i tot el que necessites per arribar ben activat i ben content al matadero. Com va la vida? Hi ha una miquetona refredat, vull dir, és que sempre estem igual, aquesta època de l'any amb els canvis de temps, no sé si us passa, però sóc dels primers que cau. De prendre jalea real o vitamines o no sé què. No, però bé, encara estem aquí estoicament aguantant, només faltaria, i amb tota la il·lusió per aquest nou dia, que pel que fa al temps, porta titular gros avui. Pluges torrencials a Catalunya, hi ha avisos en 13 comarques, tempestes que seran fortes, intenses localment. Aquest matí viatjaran de la costa a l'interior de Girona i Barcelona. Localment, a la resta del país també pot ploure. A la tarda es reforçaran a Girona i Barcelona i apareixeran a l'interior de Tarragona, Lleida i el Pirineu. Per tant, avui, teòricament, pot ploure tot arreu. Entrada la nit, una altra vegada tempestes fortes a la zona de l'Empordà i l'ambient ja serà més fresc i molt humit. Demà és veritat que ve una treva, temperatura que augmentarà també, però transitòriament, perquè el temps es queda ja inestable, sobretot a partir de dijous. Ho anirem explicant avui amb el Nil Ferrés, aquí al Matina Codina, un programa que ve farcidet, farcidet. Ja estem a les escorrialles del mes de setembre, gas en aquest dimarts, amb un Matina Codina que té per objectiu el teu despertar, que el teu despertar esdevingui una experiència musical entretinguda i delirant. Avui tornarem a riure amb les notícies més sonades de l'actualitat, tots els protagonistes del dia i la informació de servei necessària perquè arribar al matadero no es converteixi en un suplici. A més, avui el Sergi Ferrer es farà ressò de l'encariment dels preus dels hotels i aprofitarà per dir-nos tot allò que no suporta d'allotjar-se fora de casa. A més, avui ens visitaran Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, després de petar-ho amb l'estrena de la seva pel·li La Bola Negra, que ja és una de les favorites de cara a la propera edició dels Oscars i és la segona millor estrena de la història del cinema i la més important d'aquest any 2026. I un dia més repassarem els moments televisius que han petat els audímetres. Tindrem la Mar Puga parlant amb gent que és molt alta per saber quins problemes tenen en el seu dia a dia, les seves dificultats per lligar i altres entrebancs habituals per gent que té una alçada superior, aquells que veuen la vida des de dalt. I durant tot el programa d'avui farem un concurs amb els oients. Amb tots vosaltres. Avui tornarem a regalar 4 vals de 100 euros... tal com està el pati, jo crec que entraran molt bé. Per la comerciada. La comerciada, que ja sabeu que és la festa del comerç local. 4 vals de 100 euros, Del 5 al 12 d'octubre torna la comerciada, una setmana per viure i celebrar el comerç de proximitat amb un munt d'activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles de tot Catalunya, mare meva. Si vols guanyar un dels 4 xecs de 100 euros per la comerciada, ens has d'enviar un àudio al 608-717-141.
3: Envia el teu missatge al 608-717-141.
2: Avui la cosa va que t'emprenyis, que t'expliquis el que t'indigna. Ja estem veient aquests dies el ressorgiment, el renaixement de l'esperit del 15M del 2011, dels indignats, i és per això que avui volem saber què és allò que més et fot emprenyar del món. I així, si et toquen els 100 euros per la comerciada, doncs rebaixem una mica els nivells de cortisol i els focs del queixal. A veure si tot plegat esdevé una mica més alegre. I recordeu, del 5 al 12 d'octubre torna la comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. Tota la informació a lacomerciada.cat. Què és el que més t'indigna? 608-717-141. Està clar que el Matina Codina no, i encara menys quan sonen tabassos com aquest de Teddy Swims, que es diu Missa Nou Irol. És així com donem el tret de sortida i llum verda a una nova edició del Matina Codina. Bon dia.

0: Hola, Lillo, bon dia.
1: Què tal, bon dia?
0: Has d'escollir un personatge del programa perquè expliqui l'acudit d'avui.
1: Avui tinc per aquí el Jair Domínguez.
2: Ah, sí?
0: Home!
1: Espero que no sigui...
3: Jair! Hola, Jair!
0: Que ets emparit, hòstia.
2: Home, passa.
1: Què passa, merdosos?
2: Yeah.
1: Avui explicaré jo l'acudit, eh?
2: Ah, sí?
1: Va sa majestat el rei d'Espanya.
0: No, ui, no!
2: No els dic que és
4: para, para.
2: I menys aquí.
0: No volem denúncies.
1: No, aquest no. No, fem un altre.
0: D'acord.
1: Va un nazi pel carrer i fot un cop de punya a cara.
2: Espera.
4: Estem molt d'acord amb això, però no es pot...
2: Més no es pot... tranquil·let.
1: Nois, no es pot parlar de res ja, eh?
0: I és veritat.
1: Què passa, que som wokes o què?
4: La mar no.
0: Ah, però ja està, no hi ha acudit.
1: No, ara ven, és que no em deixeu fer l'acudit, tranquil.
2: Va, enfadis.
1: Això és a la farmàcia?
0: Sí.
1: Entra un tio i diu...
0: Què diu?
1: Nois...
4: Nois?
1: Fa 9 mesos vaig venir a comprar condons i no en tenia. En té ara o què? I diu, sí senyor. Diu, doncs ara fotis els pel cul i doni'm un paquet de bolquers.
5: L'entès i és bo. El precio de la vivienda que se ha disparado.
6: Últimament tot són males notícies. Tant per tant que te les expliquin amb gràcia els de RAC 105. Matina Codina. De 6 a 11. Presentat per l'Ernest Codina.
7: Tú parecen becarios, tú.

0: S'ha produït una amistat molt improbable que s'ha fet viral a les xarxes socials, Xavi Pardo.
1: Sí, és una notícia que porto especialment per l'Albert.
2: Ai, aviam, va, sí, dispara.
1: L'amistat improbable entre el Charlie i el Rip, que ai, són un porc i un gos.
3: Oh, sí.
4: Sembla un conte.
1: Sí, de fet, el Charlie, que és el porc, el nom complet és Charlie Bacon.
2: Fixa.
1: Vull dir que ja dona pistes de per què el volen, segurament, els grangers, no?
0: L'estan engreixant a marxes forçades.
4: M'encanta el bacon.
1: I segurament, com que el Charlie ho sabia, el que va decidir és escapar-se del corral de Virgínia, o el que compartia amb tot d'animals d'espècies diverses.
0: Són molt llestos els porcs.
1: I el Rip, que és el gos, que es va prendre molt en sèrio la missió de protegir-lo, i es van fer gairebé inseparables. Doncs va dir, si ell s'escapa, jo vaig al darrere.
0: Clar, vaig amb volem ell. La pel·lícula ja.
1: Sí, és gairebé una pel·lícula de Disney. Si més no, de moment. Van fugir pel forat de la tanca i, evidentment, tot el veïnat i els grangers es van mobilitzar per trobar-los, per rescatar-los, sense preguntar-se si volien ser rescatats.
2: Clar, no volien.
1: Però els van...
4: És molt molest el porc aquest. Fem la notícia.
1: El Charlie Bacon.
4: Charlie.
1: Els van estar buscant i la història, em sap greu, Albert, he de dir que no acaba en final feliç.
0: No, què ha passat? Què ha passat?
1: El Charlie Bacon, el porc, el van poder rescatar, però el gos...
0: I ha fet un entrepà, no, ja?
1: El gos, el Rip,
5: no,
1: va morir atropellat.
4: No! No!
1: Em sap greu.
0: Ara tens tot de nens que van al col·le plorant.
2: Clar, i tant.
5: És el que diu, és la vida.
1: A més, era un gos moníssim.
5: Aquestes coses ens fan més
4: fort. També van atropellar el bebè, ara.
2: No, va, anem a fer xurrasco, farem xurrasco amb el gos, és igual. Però què es fa? Es quedarà un xurrasco avui.
1: Ara us passaré una foto perquè la podeu menjar... Menjar? Penjar. Perquè la podeu penjar, i la gent pugui veure quina cara feien el Charlie.
0: És veritat que de tota la notícia jo m'he quedat amb el Bacon, que està fent dieta i té unes ganes de fotre un entrepà de Bacon.
6: M'agradaria fer un minut de filet.
4: Això, mira, té raó.
1: Pel gos, pel Rip.
6: Pel pobre Rip, que ja el propi nom ja una mica ja era una mica...
4: A més, Lluís, un minut de silenci de gos són 7 minuts de persona.
7: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: que vam poder veure el col·lapse aquest dissabte a la nit que va tornar.
1: Sí, ja sabeu que s'ha estrenat Gènesi a TV3 i el col·lapse van portar el propi Ferran Adrià per parlar-ne. I el cuiner vas explicar una cosa que és molt interessant, que és el tema de la teva vocalització.
2: Com vocalitzo, no?
1: Que, amb una novetat, avui dia, que no se t'entengui gaire, té fins i tot un avantatge que escoltarem al final del tall.
2: Que interessant.
3: Jo me'n recordo del 2004, quan vaig sortir al New York Times, a Time 4, vaig fer una conferència i hi havia una senyora que era logopeda. I llavors em ve, Digo, escolta, si tu vols, jo t'ho puc arreglar i tal. Mira, m'ha anat molt bé, Fins ara no sigui que comenci a parlar, No? I tal. És veritat que ara, amb el xat, estic començant a fer un treball de logopeda. ¿Por qué? Porque como tienes que hablar muy claramente para que el chat te entengui, es fantàstic, Porque molta gent diu, hòstia, ara vocalitzes millor. Le dic, és que és en el chat.
0: Per tant, en el seu moment no va atendre classes de logopèdia, però ara estàs millorant gràcies al chat GPT.
2: No,
0: si no, no t'entén.
2: No és el xat, ara el xat. No t'atreveixen.
0: Això que és el xat GPT?
2: No, jo li dic el xat.
1: Sí.
2: A mi m'agrada dir-li el xat.
4: Però per què no vol dir GPT?
5: A veure, digues GPT.
2: Em vol dir fer-se.
5: A veure, GPT.
2: Xat, ata. És que m'ho deixo l'aire.
0: Ara de cop i volta que parli perfecte vocalitzant, com si fos com un doblador. Tampoc ens agradaria, el Ferran Adrià
5: així és. No, el Ferran ens agrada així.
0: A les seves característiques com a orador.
4: Està tan ocupat cuinant que no té temps de pronunciar les consonants.
2: Penso molt ràpid. Pensant ara ja el menú d'aquí 3 pesos.
1: Bueno, calleu, que ve humor a la televisió i quan parlo d'humor parlo d'informatius d'Antena 3.
0: Ho ha tornat a fer
1: Matías Prats, que segueix fidel al seu estil fins l'últim dia.
0: Sí, però que retiria.
1: I sí, ara ja només està els caps de setmana, però abans de retirar-se segueix fent el xascarrillo al final de la notícia.
6: Presten atención, porque hacer un simpa, irse sin pagar de un restaurante, no va a salir gratis. Dos parejas han sido condenadas a 8 meses de cárcel y multa por darse el piro en un restaurante de Cerceda, en A Coruña. Dijeron que salían a fumar y se esfumaron.
0: És tan fàcil que no ha vingut ni una mica.
7: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Dues divas en majúscules que ahir van petar-ho als MTV Video Music Award als Estats Units. La Madonna, que va guanyar uns quants guardons, i la Sabrina Carpenter, que també va actuar precisament al costat de la Madonna. Això era Bring Your Love. I a part de molt d'amor, també us portem a aquesta hora la previsió del temps amb el Nil Ferrés. Bon dia, Nil.
1: Bon dia.
0: Com estàs, amic?
1: Molt bé, molt bé. A punt per... dir-vos el que faci falta de la previsió d'avui.
0: Enfeinat el Nil Ferrés, mirant el cel, a veure a quina hora han d'arribar aquestes tempestes, aquestes pluges torrencials que, pel que tinc entès, afectaran bastantes comarques avui, no?
1: Exacte, i ara mateix ja en tenim d'actives. De fet, a les Terres de l'Ebre ja tenim precipitació intensa, també en alguns punts de l'interior, però és que durant el matí s'aniran intensificant aquests ruixats i tempestes i poden afectar sobretot punts del litoral, prelitoral, també punts de les comarques de l'interior. Insistim que seran molt irregulars i localitzats, és a dir, que podem tenir alguna zona on no plogui gens i d'altres on plogui de manera torrencial. Per tant, caldrà anar alerta, sobretot en aquestes hores més centrals del dia, en hores punta, també, que és on hi ha més mobilitat a les carreteres.
0: Tu on diries que ha de ploure més avui?
1: Doncs sobretot el que seria litoral prelitoral central.
0: Barcelona, Maresme...
1: Exacte, l'àrea de Barcelona pot picar fort, sí. Sobretot a les hores punta. Per tant, cal anar amb precaució avui per la carretera, sobretot.
0: Ahir va arribar l'alerta aquesta de Protecció Civil. En el meu cas, em vaig cagar amb tot, perquè va arribar a les 10:10, que jo ja estava allò... Saps aquell moment que estàs a punt de travessar?
1: Sí, ja? Sí, de fet, em va passar el mateix a mi. Sí.
0: No sé si s'haurien de mirar una mica això, no?
1: En fi.
0: Tirar-ho...
1: Potser baixar una mica el volum, no ho sé.
0: Altra so, és que un dia, de veritat que sí, crec que és més arriscat haver d'escoltar aquesta alarma que no pas gairebé que se t'emporti una riera. En fi, Nil Ferrés, fins després, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Anem avançant i ho fem ara amb Hantrix Golden en aquest dimarts de ràdio en directe, animada. Camí del Matadero, Matina Codina, volum a dalt de tots.

0: Una injecció d'energia, una cançó tremenda de l'univers K-pop. Les Hendrix, la cançó daurada, un número 1. Centenars de milions de reproduccions. Matí d'acudir en directe, 6:31 minuts. Vinga, va, la ràdio en directe, que et desperta. A RAC 105 us hem d'explicar que avui ens llevem amb un avís vermell del Meteocat per pluges torrencials a 8 comarques, però aquest cop el govern no ha tancat escoles ni ha restringit la mobilitat. No sé què ha canviat en el seu criteri, però el cas és que la qüestió és que tot funcionarà amb certa normalitat avui, malgrat aquest risc de pluges torrencials que explicàvem ara amb el Nil Ferrés. Més coses. Heu de saber també que Pedro Sánchez es juga al futur de la legislatura amb l'aprovació del decret de l'habitatge. El Consell de Ministres d'avui donarà llum verda a prorrogar els lloguers i aturar els desnonaments. Ara bé, podria quedar en paper mullat perquè ni Sumar ni Junts garanteixen el seu vot al Congrés. I mentrestant, la Mari Carmen podrà tornar a casa seva a Madrid gràcies a un acord amb l'empresa que la va fer fora. Urbagestión ha acceptat un lloguer econòmic per a aquesta dona que ja s'ha convertit en tot un símbol. Tot i això, les protestes continuen a tot l'estat. I justament a Barcelona, una manifestació pel dret a l'habitatge ha acabat amb dos detinguts. Centenars de persones van tallar la Diagonal durant 4 hores i la protesta va acabar amb càrregues i dues persones detingudes per atemptat contra els agents i també per desordres públics. I el Constitucional ordenarà al Tribunal Suprem que apliqui l'amnistia immediatament als líders independentistes. S'ha filtrat la proposta de sentència que s'aprovarà d'aquí una setmana justa i clava un mastegot al Suprem. L'acusa de passar-se de la ratlla i li exigeix complir la llei. I els Mossos d'Esquadra investiguen el quart segrest vinculat al narcotràfic en menys d'un mes. Aquest cop a Calella, al Maresme, un grup d'encaputxats s'han dut un home a la força i encara no l'han trobat. La policia els continua buscant i el Departament de Salut avisa que s'han disparat els atacs de ratpenats contra les persones. Hòstia, tu. No sabia que tenia aquesta fòbia, jo, ara, de cop i volta. Aquest any han augmentat un 23%, totalment unexpected. Aquest titular de gener a setembre n'hi ha hagut 86. L'any passat, al mateix període, en van ser 70. El govern demana no apropar-s'hi per prevenir la ràbia. A partir de l'any que ve, per cert, els pediatres faran cribatges per detectar addiccions a les pantalles entre els menors. Es preguntaran, per exemple, quantes hores hi dediquen al dia. Forma part d'un pla de salut que vol prohibir la intel·ligència artificial a escoles, biblioteques i espais esportius i de lleure. Pel que fa als esports, el Barça portarà Florentino Pérez als jutjats el pròxim 25 de novembre i, si no s'hi presenta, li posarà una querella criminal per calúmnies. El motiu són les acusacions de corrupció arbitral del president del Real Madrid en aquella roda de premsa del mes de maig, absolutament fora de lloc, en què va convocar les eleccions. Ara passen 4 minuts de 6:45 del matí. El Matina Codina, el programa amb més vitamina, ha de fer una pausa per la publicitat. Sí, ha de tirar 4 anuncis. Ens traiem un cafè de la màquina i de seguida molt més. El teu show despertador.
1: RAC 105 Barcelona. A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
2: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
3: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
4: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell.
5: Únic? S'escriu amb H o sense H?
6: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
9: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
8: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
10: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
11: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
12: I amb oferta la garallada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella amb pell, vació de vedella, tira d'assado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
11: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas...
12: A Sant Cugat i Barcelona, Ciutat, Plaça Letamendi, Les Corts, Poblenou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
11: La millor carnisseria argentina amb delivery... a deliargentina.com.
13: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
14: Esto promete, Manu.
13: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
14: Huele a compra, Manu.
13: Huele, huele. ¡Va! ¡Y para 24 horas!
14: Con qué facilidad resolvió, sin complicaciones. Ven a por más.
13: Venga. Ocasión, Bruce.
15: Instal·lador, instal·ladora. Aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
16: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
15: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
16: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
17: T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina en un podcast concentrat i sense pauses? Desig concedit.
0: La teva mare està amb tu?
18: Sí. Hola. Hola, Ernest. És que tinc un problema amb la veu.
0: No es nota. Doncs perquè ho has dit, eh?
19: No, doncs que no m'acorsi.
17: Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
0: Que tinguem bones festes i gràcies per escoltar el programa, carinyo.
18: Moltes gràcies i bon Nadal.
17: Busca'ls a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
16: I

0: Mare meva, tu, quin tamarral, sisplau. Un aplaudiment per aquesta cançó que ens despentina i ens posa les piles, ens carrega les bateries a aquesta hora, 4 minuts i 3 quarts de 7 del matí. És el crac francès del moment, Ugel, al costat de la veu d'Ultranaté. Quin tro, mare meva, aquest Moving to the Sun. Avui veurem poc el sol, en moltes comarques, perquè ha de ploure. De moment està plovent cap a l'interior, cap al sud de Catalunya, i es preveu que les pròximes hores doncs, ja pugui arribar a la capital. No sé si és portat per aigua. Bon dia, Marc Puga.
1: Per aigua, amb prou feines vaig amb les crosses. Bon dia a tothom. A mi em fa por això de que plogui, aviam si...
0: Et fa por, la pluja?
1: Em fa por anant amb crosses i amb un peu trencat. Vagi ser, valga'm Déu. Va. Que em rellisqui pel carrer.
0: Tens, tens molts companys que et podem portar de bracet fins al taxi.
1: Doncs aviam si ho feu.
0: Escolta, però també ho pots demanar,
1: No, escolteu-vos, jo no demano.
0: Tu ets d'aquelles persones que espera els altres.
1: Avui m'he adonat, el taxista em deia, t'ajudo? I jo, no, tranqui, jo fent veure podia, I no, clar que necessito ajuda. Però jo, saps? El dia que vaig caure, ahir li explicava a un amic que em va venir a veure a casa. No vaig demanar ajuda, em deien, t'ajudo? I jo m'estava morint de dolor. Dic, no, i jo em vaig aixecar tota digna, vaig seure...
0: Però per què ets tan tossuda?
1: No ho sé, perquè vull fer veure que sóc molt forta i no em passa res. Aquesta seria jo.
0: Tenim el moment,
1: si no
0: tenim el moment de la caiguda. Bueno, aquelles coses que sempre esperes que els altres reinterpretin els teus moviments, les teves decisions, les teves expectatives, els teus desitjos.
1: És un problema.
0: Has de canviar, carinyo, perquè si no, molta frustració a la vida,
1: Ja.
0: Bueno, escolta'm, tot bé? Sí?
1: Tot molt bé.
0: Vinga,
1: sí.
0: Doncs va, ja és dimarts, 29 de setembre.
1: Home, avui s'estrena Mamma Mia, a Barcelona.
0: Sí.
1: No. És gros, el tema.
0: És que té una cosa, la Marc Puga, que és una mica pesada amb els seus temes.
1: Sí.
0: Avui em parlarà tot el programa de Mamma Mia i també de les efemèrides i commemoracions d'aquest 29 de setembre.
1: Doncs sí, perquè avui és 29 de setembre, que era el dia que la revista argentina Primera Plana, el 1964, va començar a publicar una nova tira còmica creada per l'humorista i dibuixant Quino, amb una nena com a protagonista que es va fer molt famosa, que ella era la Mafalda.
0: Mítica Mafalda.
1: I avui fa també 19 anys de la cançó més famosa de One Republic, que és aquesta, és Apologize.
0: Increïble la veu de Ryan Tedder, que fina, que suau, que agradable. Un altre tamarro de RAC 105.
1: I escoltant aquest tema de Marisol, que tant ens agrada a RAC 105, hem de dir que avui és el Dia Mundial de la Conscienciació sobre la pèrdua i desperdici d'aliments i també el Dia Mundial del Cor.
0: Molt bé,
1: per
0: doncs,
1: això, corazón contento.
0: Avui acaba tot, i a caminar una mica.
1: Sí, ahir comentàvem que va lligat amb això, que entre 2 i 4 tasses de cafè al dia ajuda i beneficia els problemes cardiovasculars
0: i
1: redueix el risc d'infart.
0: I treballar amb tu també. Treballar amb tu també em fan el cor a tot hòstia.
1: Segur.
0: Aniversaris.
1: Doncs mira, avui la Virginia, la ex-Triunfito i cantant fa 44 anys, Virginia Maestro, també el Dani Pedrosa, pilot de moto, ja retirat en fa 41. Oh. L'actor Joel Bosquet en fa 36, l'actriu Núria Prims en fa 54, la Núria Marín en fa 45, que l'any passat presentava el Piro Musical.
0: Sí, i ara l'està passant i és una gran cronista de la premsa rosa.
1: Fantàstica. I acabarem amb el periodista i presentador Boris Izaguirre, que en fa 61.
0: Hombre, bueno.
1: Ai, mi amor, sí. Aquest.
0: Perfecte, 1:03:15. Tindran sort els nostres matineros? Què diuen els astres? Els odia, que endavant.
1: Doncs mira, si ets càncer, avui ets el signe que pot portar-se una sorpresa bona. Dimarts pot aparèixer una situació que et faci pensar que de vegades les coses arriben quan no les busques. A tu et donar una notícia, oferta una proposta o alegrar-te el dia amb algun gest inesperat. Per tant, molt atents i ulls molt oberts.
0: Faltant tu.
1: Si ets aquari, ets el signe que pot tenir un dia una mica més mogut, com la pluja. Avui estareu com el dia. Avui van sortir plans sobre la marxa i situacions que no figuraven enlloc a la teva agenda. El més curiós és que una d'aquestes improvisacions pot acabar sent molt més interessant del que sembla. Per tant, arrisca't. I si ets escorpí, ets el signe que avui pot ser un descobriment important. Una conversa o petit detall et pot fer encaixar una peça que et faltava. De sobte, una situació que et generava dubtes, avui pot començar a tenir sentit.
0: Vinga.
1: No necessitaràs grans explicacions, sinó que tindràs un moment avui de dir, ara ho entenc tot.
0: Doncs a veure si es produeix aquesta casualitat, aquesta circumstància còsmica i encaixa per fi el trencaclosques, que és la meva vida, en general. Vinga, hit per sortir del llit, que avui homenatge a un grup català.
1: A un grup català que també diu adéu als escenaris temporalment. És Blaumut i el 17 d'octubre farà l'últim concert a la Suite Barcelona. Per tant, avui a llevar-se tothom i prendre una mica, com diuen ells, de pa amb oli i sal.

0: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
1: I tu quina ràdio escoltes?
0: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105!

0: L'àrea que ens flipa és la Dua Lipa, el nostre compromís amb la bona música, sempre present al Matina Codina. Break My Heart, que no us el trenquin el cor, tot i que a vegades és totalment inevitable, eh? Perquè
1: sí,
0: quan t'enamores...
1: Ai, quan t'enamores...
0: Portes una vena als ulls i veus allà el gilipolles a davant i t'hi llances de cap igualment.
1: És horrorós.
0: Sí. Carai, tu, no esperava aquesta reacció. 8 minuts i mig i les 7 del matí.
2: Matina Codina. Abans de les 7...
3: Quin truc ara, tio?
2: L'Arnau Molet.
0: Com deia l'Àlex Gibaja, zero drama,
1: sempre és mal.
0: Sempre és mal. Quins referents, que tinc. Bon dia, Arnau Molet.
4: Ai, sí, bon dia, Catalunya, bon dia, Osona. O sigui, la frase és, no us enamoreu, no?
1: No.
4: Directament.
0: Ah, home, té els seus riscos. Si és recíproc i és una relació horitzontal i us cuideu i sou família i sou bons amics, sí. Però, clar, les probabilitats són baixes.
4: Sí, bueno, són baixes, però també jo sóc del parer de que si no dones tot des de l'inici, llavors et perds potser una història molt bonica, no?
0: Arnau Molet, el kamikaze de l'amor.
1: Jo crec que t'has d'enamorar si estàs en un bon moment de la vida. Si tu estàs, que t'han trencat el cor, per què t'has d'enamorar? Pues no té gust enamorar-te. Et ve de gust? Doncs no, perquè tens allà un escut i estàs fred i
4: però, Marc, i si poses la barrera per por de que et torni a trencar el cor i resulta que era aquell, l'home de la teva vida?
1: Doncs mira, ell s'ho perd. Ja. Perquè per ell no perdo jo.
0: Mira, jo crec que quan és de veritat no fa patir i no hi has de pensar gaire. Per tant, val més no donar voltes al tema. Arnau Molet, com estàs? Com t'has llevat avui dimarts 29 de setembre? Sí. T'has trobat pluja o no venint? T'has trobat pluja?
4: No m'he trobat pluja, però tinc un problema sempre que sé que ha de ploure, que és que abans de marxar de casa busco el paraigües com un desesperat i n'he trobat dos, un de petit, que és del meu fill, per tant no l'he pogut agafar, i un altre que és transparent i que és molt gros. I he pensat, deixa-li també a la meva dona perquè haurà de després, si plou, fer-lo servir.
1: Que mono.
4: Total, que no tinc paraigua. He vingut sense.
0: Ja, això demostra, això demostra que vivim en un país mediterrani en què la pluja és escassa, en general. Perquè si plogués més... jo, per exemple, és que crec que tampoc tinc de paraigua. He vingut sense a la ràdio.
4: Veus?
0: Bueno, en fi. Escolta, Molet, va...
4: Avui faran l'agost.
0: Entrem en matèria, si us plau. Avui parlem de l'aplicació Shazam.
1: Ah, bona.
4: Sí, suposo que tots sabeu de què estem parlant, aquella aplicació que tu apretes un botó, estàs una estona escoltant i et diu quina cançó està sonant en aquell moment.
0: Gran invent.
4: Ara a veure,
0: gran invent.
4: Potser ja, sí, potser ja ens sembla una cosa que no és tan espectacular, perquè amb la IA, que ara fa coses flipants, no?, que si et genera vídeo, que si et genera imatge, doncs ja ha passat una mica en un segon pla, però fa 20 anys, quan va sortir, semblava bruixeria.
1: Sí.
4: I avui es vinc a resoldre la pregunta que tots ens hem fet alguna vegada. Com collons ho fa? Doncs escoltem el tall, va.
5: A pesar de lo que imaginas, tu teléfono en realidad no está escuchando la canción. Está buscando la llamada huella digital de audio. Cuando pulsas el botón, convierte el sonido que entra en un mapa. Un espectrograma que muestra las frecuencias más intensas y el momento exacto en el que aparecen. Sería como reconocer una constelación por la posición de sus estrellas. Una vez tiene la muestra, comienza a compararla con millones de huellas de canciones que tiene almacenadas. Cuando encuentra la que coincide, te devuelve el resultado. ¿Y por qué funciona en un bar con mucho ruido? Porque aunque algunos puntos desaparezcan por el ruido de fondo, si quedan suficientes coincidències, puede reconocer la canción.
0: Bé, una tecnologia digna del Mago Pop, realment, eh? Per tant, no és que escolti la cançó, sinó que dibuixa un mapa, entenc, de la forma de les ones, i llavors busca el seu catàleg i troba, la qual cosa demostra que cada cançó, és una mena de peça única, no? Això té el seu punt romàntic, no? El tema, o què?
4: Té una empremta digital diferent cada cançó.
0: Jo ahir vaig fer una proclama en aquest programa i un desig, que és que han d'inventar el Shazam per la gent que tararegi una cançó. M'entens o no?
4: Ja, clar, això no funciona, eh? Perquè tu quan cantes no t'ho detecta.
0: Ja.
4: El Shazam no funciona.
0: Falta aquesta eina. Ja està, perquè jo molts cops dic... Com a feia aquella? I ja està, com que canto tan malament, doncs ningú l'identifica. Escolta, Molet, moltes gràcies per aquesta informació matinera.
4: A vosaltres, ja ho sabeu, sempre informació útil abans de sortir de casa. Que vagi molt bé, amics.
0: Compra't un paraigua, nen.
1: Sí.
4: Ara vaig.
2: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
6: Per tu, que tens el supermercat ben apamat, i per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat, gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic sobre de 120 grams per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo,
3: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
7: increïble.
3: Platòric.
7: Patata. L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
3: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
8: Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
9: Bon dia. En el sorteig del cupon diario celebrat ahir, el número premiat va ser el
10: 50.100.50100.
9: Sèrie
10: 27027.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: Matina Codina.
0: Home, estan el Sergi Ferrer i el Cazorla i l'Alan i la Mar i... Matina! Hòstia, m'agrada tant el Matina com el Barça. I a l'Ernest Codina, un cigalero.
2: De 6 a 11, amb Ernest Codina, a RAC 105.
11: Ja comença a fer-se...

0: societat civil catalana, tu. Els Catarres, diumenge sense drama, zero drama, sempre smile. Ho van patar tan fort l'altre dia, el divendres passat, als concerts de RAC 105 de la Mercè. Diumenge sense drama, i dilluns, i dimarts, i dimecres, i dijous, i divendres, tampoc, si escolta RAC 105, i a manera que... Estem en marxa. Una sèrie de cràpoles ja estan al seu lloc de treball aquí a l'estudi RAC 105. Bon dia, Alan Lillo.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Sergi Ferrer.
2: Hola, Ernest.
0: Bon dia, Xavi Cazorla.
3: Hola.
0: I bon dia, Marc Puga.
4: Molt bon dia. Què tal?
0: Algú ha portat per aigua o no?
4: Perquè
1: és
4: no.
1: Que... Sí. Sí. Jo, però he escoltat el Basté, que deia que hi haurien ràfegues de vent molt fortes, de tal manera que el que he dut, que és d'aquells petits plegables, no serveix per res.
2: Clar. Vale, Mary Poppins.
4: Ai, Mary Poppins.
0: Depèn d'on bufi el vent, també. No? Depèn, perquè...
1: Està mal resolt.
3: Una paraguas es homosexual, hombre. Un hombre de verdad no puede llevar paraguas.
4: ¿Qué dices?
3: Va por debajo de los barcones.
0: No, però no us faré una... És veritat, jo soc d'aquests, que va per sota...
2: El que no es pot fer és anar amb paraigua i anar per sota el balcó i quan et trobes algú que no té paraigua, no apartar-te de sota el balcó. Rata.
0: Jo això ho soluciono així.
4: Rata.
0: Soluciono així. Aparta.
4: No a la violència.
3: Bueno, depèn, depèn.
0: En fi, va, escolta, arrenquem aquesta edició 1123 del Matina Codina i que sabíeu que durant tot el programa d'avui farem un concurs amb els oients, que sou vosaltres. Vinga.
4: Olé!
0: Avui tornarem a regalar 4 xecs de 100 euros per bescanviar a qualsevol dels establiments de la Comerciada, que és la Festa del Comerç Local de Catalunya i que va del 5 al 12 d'octubre. Una setmana per viure i celebrar el comerç de proximitat amb un, bueno, un saco d'activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles de tot Catalunya. Si vols guanyar un dels 4 vals que tenim avui de 100 euros per la Comerciada, ens has d'enviar un àudio al 608-7171-41, vinga, som-hi.
5: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: Ara que sembla que hi hagi el renaixement del moviment dels indignats del 15M, no? Del 2011, i que la gent està emprenyada, vull dir. Carreteres tallades, la gent està fent cassolades, acampades... Hi ha molts motius per estar emprenyat avui en dia.
2: Menys cassolades també, i més cremar coses.
0: Exacte, doncs vinga, comença tu, Sergi.
2: No, que jo tinc una feina
0: no, perquè sempre estàs instigant a la gent, però tu però pots començar tu també el moviment
2: aquest. Però jo tinc un micròfon amb el que incito a la gent a que posi el cos.
1: Aquest és com el Pablo Iglesias, tothom vivenda digna, però a la amaga pelar.
2: Deixeu-lo, deixeu-lo.
4: Què has dit?
2: Deixeu-lo.
1: Mal apagar.
2: No, prova una altra, combinació.
0: Va, nois, que estic fent el concurs, sisplau.
2: És galapagar.
0: Digueu-nos què us emprenya el 608-7171-41 i a veure si així aconseguim, si us toquen els xecs, doncs rebaixar aquests nivells de cortisol i de mala llet. 608-7171-41. Aviam, molts missatges. Aquesta oient m'ha fet gràcia que s'està fent el cafè en directe aquí. Mira. Mira.
6: Hola, bon dia. Aquí ja s'està fent el cafè i la ràdio ja està engegada. Sí. Ja estem escoltant el Matina Codina. Que bé que preguntis això, Ernest. Gràcies. Perquè porto molts dies pensant, i no perquè venguis als xecs, no per res, no per...
0: Bueno,
6: no per tot això.
0: No em diràs que no, tampoc.
6: Està molt bé. Si no és que m'indigna, és que em molesta, de debò, que la gent compri a Amazon. No ho suporto.
0: Ah, mira.
6: No ho suporto. No suporto que per una xorrada la gent, pues m'ho demano uns mitjons pel nen. Amazon, uns no sé què, Amazon. Joder, perdona. Què costa anar a la botiga del costat, a la merceria de tota la vida, i demanar-li, a més, que t'atendran de collons?
0: Exacte, mira, escolta, és que a més aquest àudio ens va com anellen dir, el dit, perquè estem regalant xecs per gastar als comerços locals i no a Amazon, no? Això creieu que és una actitud una mica de senyorito, una actitud pija de que m'ho portin a casa?
2: Depèn d'on visquis, potser, clar, si vius en una zona que no té botiga al costat...
4: Clar.
2: Va dir una persona que no viu al costat d'una botiga.
3: Va, Burgès, agafa el cotxe i vés a comprar.
2: A veure, si per anar a comprar una broca que has de fer un forat a la paret, hauré de fer 14 quilòmetres de cotxe.
0: Tota la vida
2: s'havia fet així. Doncs que les d'Amazon.
1: Un altre que viu a Malapagar.
0: Va, un últim comentari d'aquesta ronda. Hola, bon dia.
7: Hola. Bon dia. Jo soc professor de matemàtiques i el que a mi més m'indigna és quan comences el tema de les equacions i un alumne en castellà, perquè els alumnes ja no parlen en català, et diuen, profe,
2: esto para qué sirve?
7: Pero, ¿por qué hay letras si no estamos en catalán? I què passa cada any? Seguirà passant els pròxims anys i a cada classe on vas a fer equacions, a segon de l'ESO o primer, la primera vegada que les veuen, sempre hi ha el pesado que et fot el mateix comentari.
0: Però, un professor far de la canalla que sempre fa les mateixes preguntes, no? Una mica debut a la ignorància, que la veritat és que malauradament és un mal bastant endèmic.
8: Els professors de matemàtiques solen tenir molts problemes.
0: Exacte, molt bé. En aquest comentari...
2: Ho heu entès o no?
3: Sí, sí. Pell de gallina, mira, mira, toca.
4: Molt bo.
0: Aïllem la X i, per un moment, la tonteria. També que hem d'escoltar un tabasso dels 2000. Concretament des del 2001.
2: I el tabasso?
0: Una cançó que continua aixecant mans a les pistes de ball. La gent la canta també perquè és fàcil. És la...
8: Free from the Sire.
0: Free from the Sire, correcte.
8: Canta.

0: Passa 8 minuts de les 7, calla Marta, sisplau, perquè estem intentant parlar amb la Marcela, que fa 40 anys.
1: Oh, ¿conocéis a Marcela?
2: No, Marcela.
1: Machate, ¿conocéla?
0: Recordeu que hi ha 50 euros per regalar de Montse Interiors, 27 botigues i una web montseinteriors.com. A veure si l'agafa, si no hi haurà rebot, eh?
1: Quins nervis.
0: Contra aquesta hora del matí ningú ens agafa el telèfon. Em carregaré aquesta trucada, la tiraré a la paperera de reciclatge. Sí, tot així, sí.
1: La Marcela és colombiana, és com la Shakira.
0: Oh. Sí, de fet, volíem parlar del concert de Shakira.
3: Pues crec que dorm.
0: Ho deixem aquí, ho sento molt. Va, rebot.
4: Quina hora és a Medellín, ara?
0: 902-47-705 902-47-705. Hi ha algú que és molt ràpid o ràpida. Hola, bon dia.
5: Bon dia.
0: Com et dius, bonica?
5: Viviana.
0: Com? Hola.
5: Vivi.
0: Viviana, molt bé, des d'on truques, bonica?
5: Del Clot.
0: Hòstia, això es va tallant, eh?
3: Del Clot, no?
4: Pregunta-li coses només amb monosíl·labs, Ernest, que respongui amb monosíl·labs, sí o no?
0: Des del Clot, has dit? Des del Clot?
5: Olot, Clot.
0: Des d'Olot, des d'Olot, perfecte. T'has llevat contenta avui, o com estàs, Viviana?
5: Bueno, encara m'estic despertant, però...
0: Vale, molt bé,
5: ara estic contenta.
0: Home, espera't. Ets a casa teva, estàs al cotxe, de què treballes? Tres preguntes.
5: Estic al cotxe, parant un copet de feina, que anem cap a la feina.
0: Molt bé, o sigui, vas acompanyada, eh?
5: Sí.
0: Molt bé, i això és una rutina diària, de pujar al cotxe i escoltar el matí a Codina?
5: Sí, cada matí.
0: Doncs escolta, ens alegrem molt d'arribar a la Garrotxa amb aquesta força i que compartiu un hàbit tan saludable conjuntament amb el teu company d'escoltar el matí a Codina, i és per això que et regalo 50 euros perquè vas canviar a Montse Interiors. Tens idea ja, perquè si ens escoltes cada dia saps perfectament que regalem roba per la llar. Què et compraràs, Viviana?
5: Tinc claríssim,
0: fundes
5: pel sofà, que m'he comprat un sofà nou i és molt gros.
0: Mira, molt bé. Perfecte, doncs ja em diràs què t'has comprat. Un petonet, no pengis, Viviana.
5: Gràcies.
0: Que vagi bé el dia. Adéu-siau. Si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat. Us poden tocar 50 euros de Montse
6: Interiors.
7: A Montse Interiors pots comprar aquí o aquí. Montseinteriors.com, la teva botiga de referència de roba per la llar. Compra en un clic i t'ho portem a casa o passa a recollir-ho a la teva botiga més propera. Busca la teva botiga i inspira't a Montseinteriors.com.
8: Matina Codina, només a RAC 105.
9: Celebra el Village Loves Eixa Festa a la Roca Village. Una fusió de moda, cultura i gastronomia. Assaboreix les creacions exclusives dels restaurants del Village, inspirades en Àsia i el Mediterrani. I descobreix les col·leccions que acaben d'arribar de les teves marques preferides. Del 24 de setembre al 8 d'octubre a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
12: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
13: 18 de març de 1934.
12: I el número de la sort, el...
13: 3.
12: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
8: Matina Codina Best Moments.
4: Avui tinc per aquí el Jair Domínguez.
0: Ah, sí? Home! Ah,
4: espero que no sigui
0: Jair. Ets emparit,
4: hòstia. Què passa, merdosos?
0: Yeah.
4: Avui explicaré jo l'acudit, eh?
0: Ah, sí?
4: Va sa majestat el rei d'Espanya.
0: No, ui, no!
4: No els diques.
3: I menys aquí.
0: No volem denúncies.
4: Això és a la farmàcia.
0: Sí.
4: Entra un tio i diu...
0: Què diu?
4: Nois.
3: Nois?
4: Fa 9 mesos vaig venir a comprar condons i no en tenia. En té ara o què? I diu, sí, senyor. Diu, doncs ara fotis-els pel cul i doni'm un paquet de bolquers.
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: pinta de nassos, no?, el nou treball de la Miley Cyrus, que ja no és la Miley Cyrus, que ara és només la Miley, eh? L'haurem d'anar descobrint mica en mica. Això es diu Pass Persuades, títol homònim també pel seu treball. Escolta'm, la vacuna contra la mala llet, ja la tens aquí, i contra el mal humor matiner. Boníssima, eh?
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: La ràdio moderna que et fa moure la pierna.
2: El matí,
0: és l'hora de fer zàping. És esmorzat pallasso, perdoneu, eh? Passant dos minuts d'un quart de vuit del matí. Xavi Cazorla, quins són els àudios de l'actualitat?
3: Doncs mira, comencem parlant de la Mari Carmen, que ha aconseguit un acord per tornar al seu pis, la família, sí. Ella en persona no. Ara la pròpia Mari Carmen ha de validar, diguéssim, si sí o si no. I veurem què passa, però mentrestant segueix l'acampada dels indignats a Madrid, un tema que és a totes les tertúlies de teles i ràdios, també a 4, al programa En Boca de Todos, on Ramon Espinar... Gràcies. On Ramon Espinar, que havia estat militant de Podemos, se les va tenir, ell era el plató, se les va tenir amb Marcos de Quinto, que era el senyor Coca-Cola, aquest senyor que també ho havia... Sí. Va treure una mica la puteta a la política, i ara és bastant de dretes i sempre va pels platós, doncs, entrant una mica al debat. Perquè, posar-vos en context, al Ramon Espinar se li va morir el seu pare, que havia estat militant de Podemos i del PSOE, fa 15 dies. Val? I va sortir a la conversa.
0: Ui...
4: Yo creo que la manifestación sobre el tema este de la vivienda y tal, pues ahí tenéis a este hombre muy experto en vivienda protegida, porque su padre, en el 2007, vicepresidente de Caja Madrid, y que luego estuvo condenado por las tarjetas Black.
5: Acabas de hacer una alusión personal y te voy a contestar si no te importa, monstruo. ¿Qué? Demuestras la catadura moral que tienes, que es la que has tenido toda la vida de fascista miserable, sacándome un asunto. Demuestras la catadura. Deja acabar.
6: Pero si te llamas fascista, él te ha llamado rojo de mierda.
0: És un gust quan veus jovent així.
7: Hola, que fort.
0: Sort que aquest tertulià que entra des de dretes, diguem-ne, entra des de casa seva, perquè arriben a estar al plató i comencen a volar les cadires, les càmeres i els focus.
3: És el vicepresident de Coca-Cola Company a Espanya, o sigui, deu guanyar una mica més que nosaltres.
0: No gaire més.
3: Es diu De Quinto, que la gent que es diu D acostuma a tenir una família darrere de multipropietats.
0: Clar, potser no seria el tertulià correcte per parlar de la vivienda protegida.
3: No, home, ell sí que té vivienda protegida per tres generacions de franquistes.
6: Ara em fotria una Coca-Cola.
3: Era de Ciudadanos. A veure si desapareix com el partit aquest, també.
0: Escolta, no n'ha tingut prou en posar-se amb el pare mort, sinó que després li ha dit fascista a tu madre.
7: Sí, llama-li fascista a tu madre.
8: M'ha dit asquerosidad de ser humano, que també...
3: Com ho has viscut, això, Alberto?
8: Amb molta angoixa.
7: Em sembla abraçat l'Albert.
9: Que monos.
8: Mira de TV3, perquè si...
0: Mira, parlant de TV3, avui torna la travessa, no?
3: Doncs sí, la travessa VIP. Ara bé.
9: Que bé.
3: No torna al 3CAT. O sigui, torna al 3CAT, però no a TV3. Va a la plataforma 3CAT.
9: Entenc.
3: Que TV3 paga 3 milions d'euros per la travessa i diuen, la farem a la plataforma.
6: Però si funciona molt bé, per què no el posen a la tele?
3: A la tele posarem un sense ficció.
10: Això és com la sèrie aquella que deien que seria el nou Plats Bruts i Arrasseria, que no l'estan veient. Ni els actors l'estan veient, la sèrie.
0: La Casa Nostra.
9: La Casa Nostra, sí. La Casa en Flames és la pel·li.
3: No parleu malament de TV3, sisplau, que jo hi tinc amics. Molt bé, doncs almenys sí que ha fet promoció de l'estrena de la travessa VIP al matí de Catalunya Ràdio, on ahir l'Ostrell va entrevistar la Laura Escanes i mira, una mica al final van acabar parlant també de tot aquest tema de la vivenda.
11: Tu quan veus l'esforç que fan, tu ho faries?
12: Jo guanyaria.
11: I per què no ho fas?
12: Perquè m'agrada presentar.
11: Aquest estiu també hi ha hagut un debat sobre els influencers, sobre el paper que jugueu, no? Hi ha hagut aquesta crisi, o alguns han anomenat la gran crisi dels influencers. Tu com t'has sentit i com has viscut tot aquest debat que hi ha hagut?
12: Jo crec que és un debat molt interessant, de fet l'he agraït fins i tot. Jo crec que és important que alguns creadors de contingut o influencers o com es vulguin dir, se'ls vagi caient una mica la careta.
11: Però, per exemple, el que està passant ara a Madrid, no? Amb la Puerta del Sol, com t'interpel·la tu la crisi de l'habitatge? Creus que tens una responsabilitat també en això? D'explicar, de denunciar el que està passant?
12: És que sóc un perfil d'entreteniment molt buit,
0: no
12: realment.
0: Opinió, no,
12: o sigui, no, no, no em puc donar tantíssima importància, ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
9: Molt bé.
10: No, senyora, això és el que em va enamorar de la Laura
0: Escanes.
10: El bon de paraula.
0: Que no es mulli amb res, absolutament amb res.
3: Jo crec que en una situació de clara injustícia, no posicionar-se ja és posicionar-se.
7: Quina frase
3: és
7: més bona, que
3: sí. Gràcies. Uau,
9: Sergi, fes influencer.
0: No fos cas que perdéssim un patrocini.
3: No, clar, però si una cosa com lo de Palestina, per exemple, tu dius, no, jo és que no van ni amb uns ni amb els altres. No. Vale, doncs seguim bombardejant nens, perquè tu no perdis el patrocini amb Harry.
0: He perdut el compte ja de les propietats que deu tenir Laura Escanes. Vull dir, potser és un tema que l'incomoda, no? No, o sigui, no és... És a dir, al final, la hipocresia també és un valor que et pot anar molt en contra. Segons què diguis, si et treuen una xifra de, no sé, del que guanyes o no? Bueno, no ho sé.
7: No, que, sí. O sigui, sí que en part té raó, que és veritat que no li donem tanta importància, no cal donar-li importància a algú que al final està anunciant roba i el menjar, sí, però per aquesta mateixa raó, si no li hem de donar importància, doncs mulla't. Vull dir que no passa res.
3: I que tu pots ser milionari, sí, i tenir pensaments d'esquerres, que tu pots tenir 10 milions d'euros al banc i tot i així pensar que és molt injusta la situació,
13: si
3: de la vivenda.
13: Pobre, no tens...
9: És veritat.
3: No hablo de mi, que jo no tengo nada.
0: En qualsevol cas, diu que de la caiguda dels influencers li sembla bé perquè han caigut moltes caretes, de la mateixa manera que ahir li va caure la careta amb ella quan se li va demanar
9: opinar
0: sobre el tema de l'habitatge. 7:22, acabem amb bastant mal rotllo.
3: Sí,
0: Xavi Cazorla.
3: L'últim patiment que hem de tenir els catalans és un animal que en principi tampoc calia un avís de la Conselleria de Salut perquè ja crec que ens feia fàstic a tots.
14: El Departament de Salut avisa que a Catalunya s'han disparat els atacs de ratpenats cap a les persones.
15: Sí, han crescut un 23% en comparació amb l'any passat. El govern demana evitar qualsevol contacte amb els ratpenats per prevenir la ràbia, que és una malaltia mortal. Segons les dades de la Conselleria, hi ha hagut 86 atacs de ratpenats en els primers 8 mesos d'aquest any i en tot el 2025 n'hi va haver 70, és a dir, 16 atacs menys.
7: El huesazo.
16: És un... Animalons que sempre m'han produït no només respecte, sinó fins i tot fàstic.
9: Quina por,
16: la meva mare sempre em posava la de Dràcula.
3: Ah, sí?
16: Al final, clar,
3: ostres, clar, ve de lluny, això ja.
16: Imagina't, a més, no em puc entendre com, per què un ratpenat decideix de cop i volta
9: ja atacar-te.
16: Ara baixaré cap avall i fotré una queixalada.
9: Em sembla molt curiós.
3: Perquè el no sap on va, perquè ells no tenen ulls. Ells han de criden...
7: Són com los chinos.
3: I diuen, vale, ja serà una paret.
7: Són com los chinos.
9: Són monos, però...
16: Tu sí que no tienes ojos.
3: Però si les tengo muy grandes y muy bonitos, que me lo ha dicho tu madre.
16: Sí que tienen ojos, no tienes ni idea,
0: incluso. Al tanto, no sé. De dia, teòricament, no es veuen gaire els ratpenats, no?
7: Esperem que no.
3: Però de nit sí, sobrevolen els fanals en pla...

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest tio és molt bo, eh? Hòstia, és que sempre fa aquestes melodies èpiques però sensiblones, no?
1: Quina lletra, mare meva.
0: Oh, el Nil Moliner amb Ara! Posant-te en òrbita en aquest dimarts 29 de setembre, un dia marcat per la pluja, les pluges torrencials, avui molt pendents del cel.
2: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: De fet, hi ha avisos en unes quantes comarques. Nil Ferrés, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: No sé si us va despertar ahir a les 10:10 de la nit una alarma de protecció civil.
4: Jo, de veritat, jo no vull ser hater, perquè ja saps que no és el meu to, però a mi que soni una alarma a les 10 de la nit per dir-me que a les 7 del matí tu potser plou.
0: A quina hora s'ha de tirar?
4: Però un moment.
5: Plau, un missatge.
4: Espera. Sona. Agafo el mòbil del sobresalt, miro i apreto un botó i el missatge desapareix.
6: Sí, em va passar el mateix.
4: Llavors, que jo llegís un meteorit.
7: Ja, és com que no es pot llegir.
4: Si ens està atacant Rússia.
7: Jo mai aconsegueixo llegir l'alarma.
5: És un missatge pels elegits.
7: Jo intueixo sempre que és pluja.
0: Jo vaig estar a punt d'infartar. Estava dormint jo ja. Me cago amb la mare que
4: ho estava tripulant.
0: No, però que ens ho digui.
7: És que era molt tard.
0: A més, a mi, que tu puguis triar per on t'arriba l'alerta.
4: Un WhatsApp.
0: No, per exemple, jo estic tota l'estona a Instagram. Envia'm un DM.
4: Clar.
0: Envia'm un DM.
8: No, estarem al Nil esperant
7: per fer un DM. És que
0: a més ell que tenia pressa, pobre. Nil, està plovent ara mateix a bastants llocs de Catalunya i amb mala llet en alguns punts, eh?
3: Exacte, sí. Ara mateix tenim pluges a les Terres de l'Ebre, punts del Camp de Tarragona, Berguedà, Solsonès, Anoia, i ara mateix la intensitat més elevada es troba sobretot a punts de l'Alt Penedès. De fet, en 30 minuts s'han acumulat 31 litres per metre quadrat al Montmell i 20 a la Llacuna. Per tant, precipitació que és intensa i que al llarg del matí...
0: Sort que no hi viu ningú. A la Llacuna. No,
3: el que comentava, que al llarg del matí s'aniran intensificant aquests xàfecs i tempestes que es aniran movent progressivament cap al nord-est. I, per tant, poden acumular en alguns punts molta aigua en poca estona. Poden ser ruixats que en diem torrencials.
4: Oh, ja sé quins són.
0: Correcte. Doncs ho anem actualitzant. Alguna cosa més, Nil?
3: També notarem avui la baixada de temperatures.
0: Ah, mira.
3: Això també és important. En alguns punts...
0: Jerseguet i paraigua.
7: Sí. Ha passat nit aquesta... Ai, fred aquesta nit.
4: Has passat nit aquesta fred?
7: Oh, que ha passat fred aquesta nit.
0: Gràcies, Nil.
3: Gràcies a vosaltres.
9: A Veolia, avancem per construir un futur.

0: futur més sostenible.
1: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
0: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
2: A tot això, Renfe ha suspès els trens d'alta velocitat.
3: Piripipip.
2: És una última hora, entenc, Xavi,
4: sí, perdó. Bueno, sí, de fa una horeta, que és quan han decidit suspendre no només els trens d'alta velocitat, també els regionals, entre les 9 i les 11 del matí, per culpa de les pluges. Uh-huh. Ara bé, els rodalies, de moment, continuen circulant, o no, com sempre, vull dir, això dins de la normalitat, no els han suspès, i Protecció Civil tampoc no ha suspès les escoles. Ja sentit que parlàveu d'aquesta alerta que va arribar ahir als mòbils. A mi també em va arribar.
2: Què estaves fent?
4: Estava acabant de veure un capítol abans d'anar a dormir. Vull dir que encara
5: estàs mirant ara. No,
4: American Horror Story.
5: Quina por.
4: Sí, fa por.
6: Sí.
4: Últimament fa més riure que por. A més, un company d'informatius, no sé si és cosa dels Androids, dels iPhones o no, jo tinc iPhone, he revisat l'alerta i em sortia bé. Ell, amb un Android, va rebre una alerta de Protecció Civil en què el missatge traduït a l'anglès és una barrabassada.
5: Ai, ai, ai.
4: Important, que diu Civil Protection Alert Locally Intense Plugs.
2: Plugs que són endolls.
3: Ja li agradaria més d'un tenir un Locally Intense Plug ficat a...
4: Que et pluguin plugs. I també et deia la costa, Prelitoral and Coastal Area from Bash Camp to the Jungle Extreme.
5: A la selva,
4: La selva. Hòstia. I els demanaven extreme precautions in mobility and activities at l'aire lliure.
5: Bueno, està bé que la informació important te l'acabin dient en català.
3: M'encanta.
2: Està clar que han d'acabar d'ajustar algunes peces a aquesta gent de Protecció Civil.
3: És very important.
2: Va, més notícies, Xavi.
4: Doncs dir-vos també que l'esborrany del decret d'habitatge que vol aprovar el govern espanyol preveu prorrogar tots els lloguers 3 anys i suspendre els desnonaments vulnerables fins al 2028. També Junts considera que va massa enllà, i en canvi sumar Esquerra i Podem critiquen que fa curt, per tant...
2: I que sou això, mig, com sempre.
4: Com sempre.
5: Sempre.
4: És que estem a la mateixa situació de sempre, en què uns estiren per aquí, els altres estiren per allà, i al final tomba. Quan aquest decret arribi al Congrés, no hi ha cap garantia que s'acabi aprovant. El que sí que és una bona notícia és que la Mari Carmen, si vol, podrà tornar a viure al pis on ha viscut durant més de 70 anys. L'empresa que la va fer fora ha acceptat un lloguer més econòmic, doncs amb la mediació de l'Ajuntament de Madrid.
3: Urba Gestión, diguem el nom d'aquesta gent.
4: Urba Gestión. És aquest fons voltor que va comprar l'immoble on vivia la Mari Carmen i que, doncs, en fi, ha calgut desnonar-la per oferir-li una alternativa més econòmica. Potser, si ho haguéssim fet d'entrada, no l'haurien hagut de desnonar i ara aquesta dona no estaria a l'hospital.
5: S'haurien estalviat la mudança.
7: I tota la resta de Mari Carmens, què?
3: Ara.
4: No, amb ella i amb totes les Mari Carmens. I amb Urban Gestion i amb tota la resta de fons voltors.
2: Està clar que les protestes al final funcionen.
4: Sí.
2: Ara t'imagines que la Mari Carmen diu no vuelvo ara. Creus que es farà la remolona?
3: Està massa barat.
4: Clar, igual, diu, ara...
3: Ha de sortir de tu.
4: Sí. Ara passo.
3: Estàs enfadada, Mari Carmen? No sé, tu sabràs.
4: Tu sabràs.
2: Alguna cosa més, Xavi?
4: No, i que la manifestació que hi havia en paral·lel a tot això a Barcelona, una manifestació pel dret a l'habitatge, va acabar amb dos detinguts i amb càrregues policials. Els manifestants van tallar la Diagonal durant 4 hores, coincidint amb la presència de Pedro Sánchez.
7: Hòstia, l'impacte.
4: Bueno.
2: Xavi Pardo, moltes gràcies.
4: A vosaltres, guapi.
7: Venga, vamos, venga, siguiente.
8: Rexem 5 Barcelona. A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
9: Mobles La Fàbrica, a Blanes, Figueres i Girona.
10: Únic, s'escriu amb H o sense H?
11: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
12: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
6: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
13: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
14: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
15: Escupi.
14: Avui en fem servir moltes més.
15: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
14: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
16: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu assado argentí.
17: I amb oferta la garallada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella amb pell, vació de vedella, tira d'assado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
16: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas...
17: A Sant Cugat i Barcelona, ciutat, plaça Letamendi, les Corts, Poblenou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
16: La millor carnisseria argentina amb delivery... a deliargentina.com.
18: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
19: Esto promete, Manu.
18: Ya lo creo, arranca la transmisión, comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
19: Huele a compra, Manu.
18: Huele, va.
19: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
18: Venga.
20: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
2: I ara els pollastres i els embussos de trànsit amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia!
21: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts amb precaució per aquestes fortes pluges que ens esperen durant el dia d'avui, tot i que ara mateix no registrem cap accident nou. Això sí, tenim un accident d'aquesta matinada que manté tallada l'AP7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord en direcció Barcelona i que obliga a obrir un desviament senyalitzat per la sortida 297 que provoca, però, menys d'un quilòmetre de retencions. D'altra banda, si destaquem doncs, retencions habituals d'accés a Barcelona, destaquem que des del Vallès la C58 va força carregada des de Sant Quirze, congestionant també tot el tram fins a arribar al nus de la Trinitat, que de retruc doncs, també afecta les dues rondes de Barcelona. Destacaríem també la AP7, que a hores ara doncs, circula amb retencions en direcció Tarragona, al punt de Montornès del Vallès, però també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
22: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
23: Perfecte, aquí el tens.
22: Ja?
23: Ja.
22: Sí?
23: És així?
22: De debò?
23: I tant, de debò.
24: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
25: Matina Codina. El que necessites perquè no es noti que vas camí del matadero.

0: molt bona l'Aitana, eh? Sempre divertida, sempre naïf, innocent, amb les seves lletres romanticotes del Quarto Azul, una gira que ja ha passat per Espanya i que ara farà doncs, el seu recorregut cap a altres indrets. 6:45, després d'aquesta connexió psíquica, fem una connexió econòmica amb els oients, perquè, escolta'm, la gent va curteta de calés,
1: ai, sí.
0: I volem fer la nostra aportació regalant

0: de las manos.
1: Va, va.
0: Están aquí, están aquí.
2: Correcta. Important, economia, fer rodar el paper i la moneda.
3: Quan roda el paper? Paper no roda, és
0: però. Va, nois, que tinc aquí quatre xecs de 100 euros per regalar la comerciada que torna del 5 al 12 d'octubre, una setmana per viure i celebrar el comerç de proximitat amb un munt d'activitats i sortejos 32 ciutats i pobles de tot Catalunya. Si voleu guanyar aquest premi, ara que hi ha el renaixement una mica del moviment indignat, de les protestes a les places i ciutats de pobles i Catalunya, de Catalunya i d'Espanya, per tot el que està passant al planeta. Volem saber què us emprenya, què us indigna. 608-7171-41. I així, si us toca en els 100 euros, doncs baixen els nivells de cortisol i també apaguem els focs dels queixals.
4: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: Hola, bon dia.
5: Bon dia. Bueno, jo estic corrent.
0: Aquest està corrent, eh?
5: Però sabeu el que m'emprenya?
0: Què?
5: Cada setmana, meteoròlegs intentant adivinar dilluns el temps del dissabte. No sé quina pressa tenen, però de fet no encerten ni una. Això és un missatge per Martí Oliveres, Mònica Usar o la resta. No, que no vagin d'adivins, cony. Bueno, a veure si em poden dir el temps que farà dissabte al Cadí, que faig una cursa, vale?
1: Bé, el dirà la teva
6: estat
1: mare,
6: bé,
1: el
6: estat
1: temps,
6: bé.
1: El Cadí.
2: Va, home, Francesc. Quina vergonya, escolta'm.
0: Que, bueno, que...
2: Per al·lusions, nosaltres fem el temps de dilluns, dimarts, dimecres, dijous...
3: Divendres?
2: Divendres, dissabte...
0: Se m'està fent llarg, Francesc.
2: Diumenge...
3: Home, són 7 dies, ja ho sabíem.
2: No per nosaltres, sinó per la pròpia demanda. Bé. Molta gent diu... Vull saber el cap de setmana...
0: Sí, però és veritat que el risc de cagar-la és més gran, no? Com més et mulles en aquest sentit. A mi el que em fa ràbia és que la gent envia àudios que no se sentin bé, com aquest que hem sentit, eh? El 608-7171-41. Més comentaris, hola, bon dia.
7: Bon dia, matiners. No suporto la gent que es cola a les cues.
6: Oh.
7: Estàs allà fent una cua de 5, 10, 15 minuts, és igual, i ve la persona llesta de turno i et passa al davant i pim-pam. Doncs no, això no pot ser. Felicitats pel programa.
0: Hola, senyor. Gràcies, sí, però estic d'acord que hauríem de tenir una mena de certificat que acredités el fet que tu vas més tard que ell. Saps què vull dir?
3: L'haver sortit abans.
0: M'explico o no? Però si jo estic en una cua i tinc el triple de pressa que tu, deixa'm passar.
3: Has de sortir 10 minuts abans. Has d'anar amb un justificat.
0: M'ho invento. No sé. És veritat que en llocs, per exemple, en un espai d'esbarjo, com pot ser una discoteca, que se'm colis fent el cubat, això és de mala llet, no? és de cabronet, però si estàs al supermercat i tu has d'anar ràpidament a una reunió, hi ha hagut un contratemps meteorològic, el trànsit,
8: bueno,
0: o que sigui.
8: Bueno, també hi ha una cosa, sí, i és que quan quieres pedirte un cubata, por ejemplo, en el bar, en la barra de la discoteca, tío, según el careto que tienes, te atienden más tarde.
3: Ay,
8: porque a mí me tarda mucho siempre en atender.
6: ¿Por qué será?
8: Pues el primero, tío.
0: Hi ha algú que vulgui fer una última aportació de què és el que més us indigna?
3: Quan hi ha un carril per cada banda, no? Sí. Cap endavant i cap enrere. I hi ha
0: però parles de cotxe, ara.
3: Cotxe, sí. I el de darrere considera que com més s'enganxi a tu, més ràpid aniràs. On vols que vagi, idiota? On vols que m'aparti, idiota, del BMW,
9: igual,
3: concretament?
9: Igual és que vas molt lent.
3: Claro, conduces como tu abuela.
0: Últimament m'està passant a mi també, m'està passant que a vegades entro a llocs i saludo i no em contesta ningú.
6: Oh, això fa ràbia, eh? Sí.
3: Però no t'he interessat el que jo he dit.
0: Sí, però ja està.
6: No dona permís.
3: Vale. Era una bosteria. Mira, això també fa ràbia.
0: El què?
3: Quan jo dic alguna cosa i te la pela, Ernest.
0: No, però quan jo he de...
6: A mi em passa.
0: Si no he de fer una rèplica de valor, callo. No? Això és de primera ràdio.
4: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció. Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: A mi em posa de mala llet que us molesti tot.
10: Hola.
0: Vinga.
10: La festa Remember, ja és aquí. Una mica de nostàlgia, Lillo, va.
11: L'altre dia vaig obrir Instagram i em vaig trobar amb un missatge d'un oient.
0: Opa! Aquí la notícia és que sàpigues obrir Instagram.
6: Alan Pulillo.
11: Sí, exacte, em va escriure a @alanpulillo. I dic, mira'l. I em va dir, hola, Alan, em dic Jordi Perea i m'encanta la secció boomer.
6: Que mono el Jordi.
11: M'agradaria proposar-te Mr. Jones de Canting Crows. Que no sé si l'has posat, però em fa pensar sempre en un antic amor.
6: Jordi!
0: Vaya massoca, també.
11: Doncs efectivament no l'havia posat mai i em sembla una gran cançó del 93. Mr. Jones.
0: Oh, yeah.

0: s'hi brega molt bé el Lillo amb això d'escollir bones cançons Remember, eh?
1: No, jo no, el Jordi Perea.
0: És veritat. Sí que és veritat que és una cançó que he intentat cantar, molt difícil de cantar. Sí? No, no callen tota l'estona, va fent melodies així, no? Fent com una espècie de funambulisme vocal molt, molt difícil de seguir. Bé, de tan bona té propietats curatives aquesta cançó que s'acosta a les 8 del matí. Amb el millor pernil.
2: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
3: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: Va, seguim despertant Catalunya i us expliquem ara mateix que dormir en un hotel a Espanya costa avui un 67% més que fa 10 anys. La nit d'hotel ja rota els 167 euros de mitjana i cada vegada hi ha més demanda. Però també ha canviat el tipus d'hotel.
1: Què?
0: Sí, n'hi ha menys d'una, dues i de tres estrelles i molt més de 4 i de 5,
4: Sergi Ferrer.
1: I sabeu per què és això? Perquè estan repartint estrelles als hotels sense mirar realment si l'hotel ho mereix.
5: Què
1: dius? Tu t'apuntes a una pàgina i et regalen dues estrelles. Et subscrius a una newsletter d'aquestes, 3 estrelles més. Calleu, què ha de tenir? Calleu, què ha de tenir un hotel perquè tingui 5 estrelles de veritat? He fet una llista de mínims imprescindibles.
5: Un cel?
1: No, calleu tots menys jo. Per començar, la mampara de la dutxa d'un hotel de 5 estrelles ha de tapar la totalitat de la dutxa.
6: Sí.
1: Si quan surto de la dutxa sembla que hagi vingut del Waterworld de Lloret sense canviar-me la roba, no és una dutxa digna d'un hotel de 5 estrelles.
4: Sabeu dutxar o què?
0: Però també m'agradaria veure com et dutxes. Vull dir, veig,
1: doncs amb ganes.
0: Una dutxa molt freestyle.
5: Es baralla
0: no?
5: amb la manguera.
1: No. Sabeu per què la liu? Sabeu per què la liu? Okay. Perquè trigues més de 10 minuts en saber com funciona la punyetera dutxa.
4: Oh!
1: No poden estandarditzar les aixetes perquè no hagis... Comencen a sortir xorros que
0: o
1: no, ni...
0: fred calent. No fotis més mànegues, més coses per girar.
1: Si no puc triar més coses, més condicions per tenir 5 estrelles, si no puc triar de manera clara la temperatura de l'aire condicionat de l'habitació, tampoc és un 5 estrelles. L'aire condicionat funciona els dimecres, quan ell considera. Si em dones unes sabatilletes on no m'entra el peu i la sola més fina que un dinar 3, no és un 5 estrelles. I el gorro de dutxa tampoc el vull.
4: Oh!
1: Perquè si va a la mar, vale, però si va a l'Alan Lillo, per què vol un gorro de dutxa?
0: No, a part, només per la imatge que ofereixes quan et mires al mirall, ja no val la pena.
4: Terrible. No. Ningú li dona
1: un. I si em dones un gel, que giro el paquet i posa gel i xampú. A veure un moment.
5: Ui.
1: O m'estan estafant al súper quan he de comprar les dues coses per separat, o tu m'estàs estafant com a hotel, o és que tu rentes la roba amb lleixiu d'aquest de rentar terra.
5: A mi t'ho se'l condicione.
1: Ah, sí.
5: Que sempre hi ha un botecito que pode condicionar.
0: No hi és a l'hotel. El condicionador no hi és, normalment.
1: Després, l'assecador ha de secar. És l'única cosa que li demano als assecadors dels hotels, assecar. I que si me'l vull emportar a una altra habitació, perquè el connectes com si fos un boli de banc. I després, la nevera petita del minibar no pots fer més soroll que frigories aporta el producte.
0: Perdona, i si
1: no refreda.
0: I si la tens, posa-hi material. Jo, que vaig molt d'hotel, i hi ha moltes neveres buides.
4: Sí. Buides, moltes.
0: Quina decepció. Escolta, una aigüeta de cortesia, carinyo.
1: Exacte. I si hi ha més coixins que persones allotjades, malament, també. I el coixí no pot ser que estigui... Ha d'estar en un punt mig, entre una roca calcària i un mitjó.
0: Bueno,
1: et demano una cosa mitja.
7: Està ple d'àcars, els coixins.
1: Quin fàstic. I una altra cosa, Ernest, baixa'm la música.
0: Aviam.
1: Si quan surto de l'ascensor, els números de l'habitació a la paret no s'entenen, a la primera, jo me'n vaig de l'hotel.
0: Oh.
1: Què vol dir? Una fletxa a la dreta, del 406 al 477,
0: sí.
1: I l'altra fletxa a l'esquerra, del 109 al 13. I jo tinc a 202. On dormo jo?
5: Claro.
1: He dormit moltes vegades a l'ascensor. I quan per fi vaig a dormir, només demano dues coses més i amb això acabo. No haver de provar 11 interruptors per apagar el llum, que sempre acaba sent l'interruptor 12, que t'has d'aixecar perquè està al rebador.
4: Sí, és veritat. Oh, molta ràbia.
1: I després no haver de fer servir una radial per poder ficar els peus dins dels llençols. Com fan el llit aquesta gent que se m'ha tallat la circulació del peu i només són les 12?
0: Jo demano, sempre hi ha un mínim també, Sergi, amb això que et disposen molts lavabos, no? Que si em poses dues o tres coses, una mica de pasta de dents petita, no? Jo què sé, el gorro de dutxa, fins i tot hi ha espongetes i tot. Hòstia, posa-m'ho tot. No em posis dos o tres elements i deixis la fulla de feitar, que jo la necessito.
1: Ara, clar.
0: Jo tinc una barba que semblo...
6: Jo tinc una quantitat de pintes, sí, a casa.
0: Ah, veus? Doncs escolta'm, potser menys hotels i més bons, no?
1: Sí, senyor, és la conclusió.
0: 6 minuts i les 8.
2: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
8: Coneixes Thinkers? Jo no el coneixia fins que la meva mestra el va fer servir a classe i he après com estalviar energia a l'escola i a casa.
9: Els programes educatius Thinkers de Repsol ja apropen les claus de l'energia i la sostenibilitat als alumnes de més de 9.000 centres educatius. Descobreix-ne més a fundaciorepsol.com. Fundació Repsol, l'energia d'aprendre.
10: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
11: Ara amb Lidl Plus tria filets de lluç sense pell a 5,89 i estalvia't un 20%. I pernil reserva 3,95 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
12: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
13: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
12: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
14: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
15: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
14: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
16: Mary Shore.
17: Tornar a la rutina. També té coses bones.
18: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
19: Proper convidat,
18: Ivan Herzog.
20: Fem-nos el costat que ens faci falta.
18: El dimecres 30 de setembre coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
19: i li traslladarà les teves preguntes.
20: Cavalla, ballarem amb el record.
18: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre, RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
19: Invitacions exaurides.
18: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
20: Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
18: Gràcies a RAC 105
19: i Estrella Damm.
2: Univers RAC 105.

0: tenim un paladar exquisit pel que fa a la selecció musical aquí a RAC 105. Un himne pop potent, salvatge, aquest que firmen les Cat's Eye, una girl band que està cridada a triomfar molt aquest any 2026. Bon dia, Catalunya, com esteu?
1: Hola! Para.
2: Matina Codina, de 6 a 11 amb Ernest Codina, a RAC 105.
0: Doncs bon dia, Catalunya. Gràcies per sintonitzar aquesta ràdio. Si us truquen i us pregunten, Matina Codina, RAC 105. Bon dia a la Catalunya simpàtica, la Catalunya desperta i treballadora que, amb resiliència, tornarà a vèncer avui la son i culminarà amb èxit un nou dia. Avui, dimarts 29 de setembre, una jornada que es lleva amb avisos vermells del Meteocat per pluges torrencials a 8 comarques. Està plovent, de fet, ja en molts indrets de Catalunya, però aquest cop el govern no ha tancat les escoles ni ha restringit la mobilitat. Això crec que, jo crec que té una bola a l'aire. No?
3: Sí, sí.
0: Avui tanquem, demà no tanquem.
4: Tirem alarma, però no tanquem res.
0: President, digui.
5: Bon dia, us ho vaig dir en aquest programa, que tenia moltes ganes de tornar a petar el botó de l'alarma.
6: Ah, i ja ho vas fer.
5: Jo al vespre, abans d'anar a dormir, vaig dir, espera, vaig petar l'alarma. Sí.
3: Ara que són les 10, ara farà gràcia.
5: Ara és bona hora.
0: Hòstia, m'agradaria molt veure la reacció de tothom en aquest moment, no? I sabent quina situació, en quin context agafa això, no?
3: Jo estava amb els dos gats.
0: I quines són les conseqüències, també.
3: Els dos gats al llit, i vaig pensar, que monos aquí, ben a prop, tal. Va sonar l'alarma i encara no han sortit de sota el sofà.
4: El meu fill s'acabava de dormir en aquell moment.
6: Pobre.
4: Gràcies, senyor Illa.
0: Passa un minut de les 8. Ah, Xavi Cazorla, què has ensenyat a les teves filles?
7: Doncs que després de viure una pandèmia, un volcà en erupció, una apagada general, alarmes de protecció civil dia sí, dia també, per preguntar si la truita de patates amb ceba o sense, viure la guerra de Rússia, Ucraïna, el genocidi d'Israel, el Madrid guanyant 3 Champions seguides...
0: No, això no, eh?
6: No.
7: Encara faltava intentar sobreviure als ratpenats!
6: No! Oh, my God!
4: Ai, que bien! Bad, bad.
7: I és que es veu que els atacs de ratpenats han crescut un 23% a Catalunya i la Conselleria de Salut ha demanat que s'ha d'extremar la prudència, que tampoc sé ben bé com, perquè no és...
3: Sí. O sigui,
0: no hi estem acostumats, no ens han ensenyat a l'escola
3: com... Però com ets molt més prudent amb els ratpenats?
4: Clar, perquè ells tenen un radar i tu has de tenir un radar d'ells.
0: Bé,
6: Cazorla,
0: jo poso el so de ratpenat per si algú el sent, que es posi a cobert ràpidament. Sí.
4: Uau, que xungo, eh?
5: Se ve que s'enganxen en los pelos, en las películas.
3: Els carros del Mercadona sonen així.
0: Que es veu que passen, la ràbia, no? I la ràbia és mortal. Per tant, poca conya amb el tema aquest. Eh? Això, jo crec que la ràbia és el més guapo que et pot passar un ratpenat, no? Perquè ja se sap que teòricament el Covid no va sortir.
3: Bueno, si te'n menges, sí, també. Sí. Has d'estar amb molt poca prudència per acabar menjant-te.
0: Bueno, a la brasa deu estar bo, Nando, no?
8: Valen, qualsevol cosa a la brasa guanya.
6: Tot és bo.
8: L'aleta del ratpenat, bueno, és així, la pots rosegar bastant.
4: Els músculs a la brasa també són
0: molt bé. Va, molt bé. Ara no direm tot el que és bo.
8: Pollastre.
3: Prou.
0: La notícia menys esperada. Sergi Ferrer, aquí, que és el programa, va.
3: El Departament de Salut.
4: Hola, tot.
6: Déu-n'hi-do.
3: Calleu.
4: De guardi.
3: El 2025, senyor president, l'he de felicitar, perquè al final vostè és el que mana, el Departament de Salut va rebre 360 queixes per vulneracions del català.
4: Ostres.
3: Vale? És la xifra més alta registrada fins ara. Això vol dir que, o una de dos, o ens estan discriminant més que mai, o la gent per fi s'està animant a denunciar quan hauries de poder ser atès en el teu idioma i no et fan cas. Doncs he de felicitar des d'aquí l'administració que ara mateix governa.
0: Que poc propi de Sergi Ferrer felicitar l'administració.
3: Perquè d'aquestes 360 queixes, Salut va dir, val, tranquil, no et preocupis, m'encarregaré d'investigar-les com convé. I va obrir 8 investigacions, 3 es van arxivar, 2 es van traslladar, llavors només 3 d'aquestes 360 van acabar amb expedient sancionador. Per tant, anant a les xifres totals, el 0,83% de les queixes van acabar en expedient. Llavors, des d'aquí, insisteixo, felicitar l'administració i... els que s'esteu sentint, haurem de seguir dient...
0: No és tan important el català.
3: No, home, no. O sigui, total, per lo que li queda, haurem de seguir anant al metge i dient, mire, de golpe y vuelta me duele el genollo cuando doblego.
0: Exacte.
3: Perquè així ens puguin atendre a una sanitat que us recordo que esteu pagant també amb els vostres diners.
0: Pues camino de un cuarto de nou. Marc Puga, quin motiu has trobat avui?
6: Avui tinc dos motius. M'ho de permetre perquè són molt grossos. I el primer, que és el més fort, és que per fi ha arribat el dia a Barcelona. Aquesta nit s'estrena això. Caso de porqué.
9: Jurassic Park.
6: Mira, ara, no, Mamma Mia.
0: Ara que parlàvem de defensar el català...
6: Mamma Mia.
0: Mamma Mia, no el fan, en català no el fan.
6: No, però la meva notícia no era aquesta, sinó que s'estrena per fi al Teatre Tívoli a 8:45 aquesta nit i veurem el càsting nou. Clar, jo l'última Mamma que vaig veure és del de la Nia, el de la Nina, que és el que està sonant.
3: Tu veus que no hi ha cap mena d'entusiasme ni de reacció per part nostra, no?
6: Ja, ni l'espero, però a mi em fa molt feliç i la meva felicitat ja sé que no és...
0: Tu aniràs avui o no a l'estrena?
6: Avui tinc una mica un dilema moral, perquè en principi amb el peu així no sé si anar, però tinc les invitacions a taquilla esperant-me.
4: Jo tinc els dos peus perfectes i no hi penso.
6: He demanat passadís esquerra i el Tívoli sempre el tracte és exquisit, per tant crec que sí que aniré.
9: Jo m'amputaria un peu per tal de...
0: Demà ens ho explica si has anat o no. Anem amb l'altre motiu per llevar-la.
6: L'altre motiu també és gros i és que avui surten a la prevenda, que no venda... exclusiva de Santander es Music, les entrades per la gira d'aquest senyor.
7: ¡Ay, tamo! ¿Cómo dice? ¡Tamo!
6: ¡Silencio! Yeah. El Bisbal ha anunciat el Tour Eternos 2027 amb temazos Eternos. Com Vivir así es morir de amor.
0: Cada dia ens cola la seva musiqueta, eh?
6: I avui a les 12, doncs, preventa aquestes entrades i el 2 d'octubre ja és la venda
0: David,
6: general.
0: David, no cal que Marc Puga faci la preventa, entenc que tens un parell d'invitacions,
9: sí, sí.
0: No?
9: Per quién?
6: Per a mi.
9: Per la mà.
0: I el Buscarón.
9: Sí, que per Buscarón també.
0: Joder, van junts a tot arreu.
6: Vendremos. 11 de juny al Palau Sant Jordi.
3: I em deixaria mossegar per un ratpenat sense cama per tal de no anar al concert.
10: Oye, Mari, ¿cuándo se estrena el zorro? Que nunca habláis de mí.
9: Pues se va a estrenar el zorro.
6: Ja hablaré. Iré a Madrid a verlo. Y...
9: Sí. Venga, pues ¿cuánta gent sou ya al reparto?
10: Ahora somos dos.
9: ¿Ah, sí?
10: Yo y la productora.
9: Ah, home, molt bé.
0: Alan Lillo, bon dia.
10: Bon dia, què tal?
0: Content de tenir-te aquí. Escull un personatge del Matina Codina perquè expliqui la dit de la jornada.
4: Home, ara que no està tan de moda el tema aquest de l'habitatge, crec que l'economista Gonzalo Bernardo podria ser un bon candidat, no?
0: No sé si gairebé el s'acudit.
4: Acudit d'economia. El tio que se'n va al seu jefe i li diu: escolta-me, aquest mes a la nòmina m'heu ingressat 200 euros menos. Y el jefe diu: es brinat. El que pasa es que el mes anterior te va a ingresar 200 euros de mes.
0: No va dir res, eh? El burro.
4: I diu: ya, diu, un fallo vale, pero es que no, ya.
9: Com entenc.
3: Sí, és falta d'honestedat per part del treballador.
0: Que només es queixen troba... quan són de menys.
3: Clar, el mes que hi va tenir de més, el tio va callar com un trapella. Llavors, ara aquest mes, que s'ha equivocat, ha dit: escolta, ara sí que m'agradaria reclamar-ho.
0: Com l'ha entès, eh? Perquè és igual que el tio de l'acudit, eh?
3: Clar, clar.

0: al meu parer, al meu entendre, una de les bandes més legendàries del pop-rock mundials. A tope de power, a higher power, aquesta cançó de Chris Martin i companyia, que l'any que ve fotrà una gira realment tremenda, extensa, i esperem que no per més concerts, menys qualitat. Solteu uns grans professionals, aquesta gent. Som els del Matina Codina, en rigorós directe, RAC 105, despertant Catalunya. Que tenim un concurs avui amb els oients del programa.
1: Ah, sí?
2: Sí.
0: Avui tornem a regalar 4 vals de 100 euros per bescanviar a qualsevol dels establiments de la Comerciada, que és la gran festa del comerç local de Catalunya, per potenciar els establiments dels pobles. De fet, del 5 al 12 d'octubre torna la Comerciada, una setmana per viure i celebrar el comerç de proximitat amb un munt d'activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles de tot el país. Tota la informació la teniu, per aquells que us interessi, lacomerciada.cat, lacomerciada.cat. Què heu de fer si voleu entrar al sorteig d'algun d'aquests 4 xecs de 100 euros que regalem? És una pasta,
1: Oh, home,
0: jo crec que està
1: diners.
0: Bé, et soluciona un tema,
3: Vale, vinga.
0: Envia un àudio al...
4: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: I explica'ns ara que ha renascut una mica el moviment dels indignats, no? Sí. Que la gent està emprenyada, la gent està acampant. Jo crec que hi ha mala maror generalitzada. He sentit avui que fins i tot podríem anar cap a una vaga general.
1: Ostres,
0: dir, per tant, jo crec que hi ha molta mala llet i volem fer teràpia col·lectiva avui.
1: Sí,
0: 608-71-7141. Què et fot de mala llet? Ha renascut l'esperit del 15M. Participa al programa i guanya 100 euros per la Comerciada. Hi ha molts missatges, és una bogeria.
1: Què?
0: Una bogeria. Hola, bon dia.
5: Bon dia. Doncs a mi m'emprenya que els pacients vinguin amb una febre de menys de 2 hores d'evolució, sí, i vinguin a buscar la pastilla miraculosa perquè se'ls tregui aquesta febre.
0: Sóc jo,
5: sóc jo. Feu com sempre. Paciència. Un paracetamol. I si no millora, després veniu a les consultes. Abans no, que se't treu el sistema.
0: Ja, és veritat que col·lecem el sistema, però també és cert que vivim en l'era del fast food, de la impaciència generalitzada,
1: sí,
0: i estem acostumats a estar bé. Llavors, quan ens trobem malament, jo potser no vaig... No sé si aquesta noia treballa a urgències o treballa a un centre d'atenció primària, el que sigui, però sí que anem a buscar la solució ràpida. No volem estar malalts. A més, jo últimament, realment, em poso molt malalt, sempre. És una cosa que em fot molta ràbia.
1: No te cuides,
0: estic constantment constipat.
1: Amb el cul a l'aire tot dia,
6: Les dues hores que dorm, amb el cul a l'aire. L'hauríeu de veure.
7: Més deteniment, la informació meteorològica.
0: En qualsevol cas, fem cas a la veu de la salut, aquesta oient meravellosa. Gràcies per escoltar-nos. Més comunicacions. Hola, bon dia.
8: Bon dia, matineros.
0: Oita-la, que trempada.
8: A mi m'emprenya, i m'emprenya moltíssim, els preus dels pàrquings als hospitals.
0: Mira.
8: Els pàrquings dels hospitals haurien de ser gratuïts.
9: Sí,
8: ja tens prou punyeta com per, a més, haver d'estar pagant el pàrquing. I aquests preus.
10: Bon dia, matiners.
2: S'ha enfadat molt.
6: Era el nino vermell d'Inside Out, saps? Sí. El que viu al cervell de la ira.
0: S'ha convertit en superguerrera,
1: Eso antes, cuando estaban los gorrillas en los parkings, no pasaba. Tú le dabas 200 pesetas al gorrilla y te cuidaba el coche.
6: Encara hi ha, d'aquests.
11: No li falta raó. Si vas al metge, que ja prou desgràcia tens, a sobre haver de pagar una pasta per un... Per
0: sí, la peça. Tu què et fot de mala llet?
11: Mira, a mi m'encanta la pregunta, perquè hi ha molts temes. Un d'ells és el veure una pel·lícula per TV3 i haver-me d'empassar blocs de publicitat.
1: Ui!
11: Perquè, perdona, és una televisió pública que, fins on jo sé, no hauria de ser...
2: És veritat.
11: D'aquesta manera.
0: Però s'han de pagar moltes nòmines, que hi ha molts funcionaris que no foten res.
11: Aquest és el principal problema.
0: Va, un últim missatge d'aquesta ronda. Hola, bon dia.
12: Bon dia, matiners. A mi el que em fa ràbia és que la gent critiqui a l'altra gent a l'esquena.
0: Ah, mira.
12: Vinga, felicitats pel programa.
0: Les punyalades traperes, els hipòcrites i cares girats. N'està ple.
2: Sí.
0: A tu, Cazorro, no t'emprenya res, és curiós,
1: Sí, moltes coses. A mi m'emprenya que la gent s'enfadi quan a vegades vas pel carril, per l'autopista, i hi ha una mica de retenció i veus que hi ha un carril que dius...
6: Amb la moto, dius.
1: És que, o amb cotxe, sí, ho faig amb tot. Està molt tocar, ho faria. I veus que no s'està ficant ningú, dius, doncs algú haurà d'obrir la llauna. Llavors la gent és com que et piten i tal, dius, però hi ha un carril aquí.
0: Sí.
1: Mira, estic agilitzant el trànsit.
6: Sí. Fa ràbia una cosa que genera ràbia en els altres.
0: Sí. Els hiperventilats que piten quan el semàfor es posa verd a la mil·lèsima.
6: Oh!
0: Un moment, no he tingut temps de posar la primera, mal parit.
6: Sí.
0: Però un moment, hòstia, tu, la ràbia. 608-71-7141 guanya 100 euros per participar a la Comerciada del 5 al 12 d'octubre, la festa del comerç local de Catalunya.
3: Matina Codina. Només a RAC 105. Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
3: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
18: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
20: Carglass canvia, Carglass repara.
21: Yo guys,
22: what's up?
21: Another
22: Arrac sense.

0: Tinc ara mateix en una festa estiuenca perfectament adaptable a l'Illa Blanca, a Eivissa. Another One patat aquest estiu amb aquest hit electrònic titulat All to You.
1: Les notícies parles amb Xavi Pardo.
0: Bon dia, Xavi.
2: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Bé. Xavi Pardo, molt content perquè té entrades per avui. Sí, gràcies a mi.
2: Sí, ho pots ben dir.
3: Què li donaràs a canvi?
0: No, però escolta, que jo no espero res a
2: encara
0: canvi.
2: Encara ho estem negociant.
0: La generositat i l'amistat són valors que no esperen un bescanvi.
2: I si esperen un bescanvi ja no són amistat i generositat.
0: Exacte.
2: No, no. Em diu d'una altra manera.
0: Jo vull la teva felicitat.
3: Jo et demanaria alguna cosa.
0: Va, escolta'm. A veure, un dimarts de pluja que ja està afectant alguns serveis, com per exemple els trens.
2: Sí,
0: Renfe ha suspès els trens d'alta velocitat.
2: Sí, ho han fet de forma preventiva, perquè veient a venir la que ha de caure, doncs han decidit suspendre la circulació dels trens d'alta velocitat i també els regionals entre les 9 i les 11. Per tant, no sortirà cap tren, cap TGV de Barcelona, vaja, ni de Catalunya, entre les 9 i les 11, i els que havien d'arribar a Catalunya, per tant, arribaran també amb un retard considerable. En principi, Rodalies, no hi ha afectacions previstes, o com a mínim no hi ha mesures preventives que s'hagin pres en les últimes hores. Haurien de funcionar amb tota la normalitat que es pugui atribuir al servei de Rodalies. I Protecció Civil tampoc no ha volgut suspendre ni escoles, ni restringir la mobilitat, ni res de tot plegat, perquè és un episodi de pluges que pot comportar que plogui molt en un lloc i, en canvi, gens al poble del costat. Ja. Per tant, simplement, allà on plogui...
0: Altres vegades que han suspès classes, no ha tingut ni rebut.
2: I després la gent es queixava.
0: Ara, doncs que
2: per tant, s'ha limitat a demanar molta, molta precaució al llarg del dia d'avui.
0: En qualsevol cas, és molt difícil en aquest país viure i ser feliç si ets classe treballadora. Anem amb més coses. Pedro Sánchez es juga avui al futur de la legislatura amb l'aprovació del decret de l'habitatge.
2: Sí, el Consell de Ministres ha de donar llum verd avui a prorrogar els lloguers i els desnonaments. Ara bé, podria quedar aquest decret en paper mullat, perquè ni sumar, que són, a vegades parlem de sumar com si fos un partit de l'oposició, però sumar ha estat dins del govern espanyol.
3: Però ells ho saben.
2: Sí, a vegades aquesta pregunta és bastant pertinent, perquè avui la reunió del Consell de Ministres avui seria per veure-la pel forat del pany.
0: La Mari Carmen ha tornat a casa seva ja.
2: No ha tornat, és a l'hospital, però sí que és veritat que gràcies a un acord...
0: Ja no cal aprovar res.
2: Gràcies a un acord amb Alfons Voltó, que la va fer fora, doncs ara podrà tornar a casa seva, si ho vol. Urba Gestión ha acceptat un lloguer econòmic per aquesta dona que ja s'ha convertit en tot un símbol i en font de protestes que continuen arreu de l'Estat.
0: Claro. I per si tot això no fos prou, vols dir alguna parada
4: important? No, que justament, a raíz d'esta notícia, ayer Amaya, en la gala de la Vanguardia,
2: sí,
4: le dijo a Pedro Sánchez, oye, tienes que hacer el decreto Mari Carmen, y le dio un cartel.
0: Se't veu còmode quan l'has d'ensenyar al públic.
5: Muy bien, no, le dije, muy bien, Amaya, muy bien. Cago en tu madre. Gracias.
0: I per si tot això que està explicant el Xavi Pardo no fos prou, una culleradeta més d'apocalipsi, perquè els ratpenats ens podrien matar a tots.
2: Sí, compte, molt de compte, perquè el Departament de Salut avisa que s'han disparat els atacs de ratpenats contra persones. Aquest any han augmentat un 23%. O sigui, de gener a setembre hi ha hagut 86 atacs de ratpenats cap a persones.
0: Una preocupació que jo no comptava tenir avui.
2: Bueno, ja està.
0: Estava tan tranquil.
2: Desbloquejada, preocupació desbloquejada.
3: Però per què passa això? No ho entenc.
2: 86 atacs de gener a setembre. Quan l'any passat, en tot l'any passat, n'hi van haver 70.
0: Ja sé per què. És que... No sé si ho sabeu, però... És a dir, no sé si en recordeu, però vam explicar aquí al Matina Codina que aquest any hi havia menys mosquits.
3: Clar.
0: Sí. Llavors, no en tenen prou amb els mosquits i han d'anar a menjar...
3: Persones.
2: Sí, no sé, també són bastant emprenyadors. Els éssers humans, vull dir que jo si fos ratpenat també tindria aquesta tentació.
3: Sí, perquè reaccionem divertit. Quan hi ha un ratpenat, com... Ai, ai, ai! Se m'enreden en el pelo. No, Alan, no se t'enreden en el pelo.
0: A mi em fan por. El tanto amb els ratpenats i... A veure, acabem la notícia curiosa, perquè quan anar de ventre es converteix en una urgència, es poden fer coses desesperades...
2: Sí, suposo que tots us hi heu trobat, no? Amb alguna... que la tortuga ja comença a treure el cap i és qüestió gairebé...
0: Jo en sé d'un que s'ho va fer a sobre fa poc a la Meridiana.
3: Què dius?
0: Com?
2: Què dius?
6: Però d'aquest equip?
3: Com et va passar? Què et va passar?
0: No, un amic meu. No vaig ser jo.
2: A la Meridiana conduint.
0: Sí, va tenir mal de ventre, es va trobar allà amb un embús, i a més hi havia policia, hi havia la Guàrdia Urbana per allà i tal,
3: i va dir, papeles, i pues mira,
0: va dir, no tinc alternativa, no puc deixar el cotxe aquí al mig ara mateix, va agafar una tovallola que tenia per allà.
2: Ostres,
0: i...
6: Ai, pobre!
3: Me cago!
6: Quina pura!
0: Bueno, escolta, coses que passen. A veure si aquesta, el següent protagonista supera la meva història. Endavant.
2: Sí, com a mínim el supera en desesperació. Això ens porta a Texas, als Estats Units, que un conductor també anava amb cotxe i va sentir la crida de la natura.
3: Ai, s'està fent caca.
0: Ja s'entenim.
2: He d'alliberar Willy i necessitava urgentment anar al lavabo i es va aturar en un supermercat per utilitzar el lavabo del supermercat. Ara bé, en aquell moment es va adonar que el supermercat estava tancat.
3: Oh, my gosh!
2: Que dius,

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Una molt bona cançó dels francesos de Daft Punk, que semblen bessons, se'ls troba molt a faltar en el si de la música electrònica. Bona collita del 2013, aquest Lucky. Home, tenim sort, la veritat, de poder fer aquesta feina i de poder explicar a tot Catalunya ara mateix quina és la situació del temps.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Gil Ferrés, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Em deies que s'està liant parda en alguns punts propers a l'àrea metropolitana de Barcelona. Està plovent a bots i barrals, no?
2: Sí, ara mateix, sobretot ho fa amb ganes i amb intensitat a l'Anoia, l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i també Baix Llobregat. En aquests punts fa estona que sí que es mou una mica la línia de tempestes, però està força estàtica. Va avançant molt a poc a poc, lentament.
0: Correcte.
2: I això fa que s'acumulin força registres de precipitacions.
0: A veure.
2: Per exemple, 53 litres per metre quadrat a Font-rubí fins a 52 litres per metre quadrat a Sant Martí de Sarroca, l'Alt Penedès, 36 dels quals en tan sols 30 minuts.
0: Us fixes.
3: Mare de
4: Déu. Importanta. Dada. Importanta.
0: Sí. A Galledes, no?, pràcticament.
2: Exacte.
0: Bé, si algú ara mateix està conduint sota la pluja de forma molt, molt bèstia, aclaparadora, que truqui al 902.
4: Això, deixeu anar el volant i ens envieu un missatge.
0: 902-47... O si envieu un àudio, si voleu.
5: Sí, el que sigui més fàcil per la conducció.
0: Si algú està immers sota una tempesta d'aquestes violentes...
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
3: Però pareu.
0: Tampoc pots avançar, si plou tant...
5: No, però trucaran i faran allò que diràs: no se't sent bé, treu el mans lliures. Sí. Tindrem un pobre oient entre la pluja sense mans lliures.
0: Llavors, Nil, aquesta és la situació a aquesta hora. Plourà durant tot el dia i a tot arreu o no avui?
3: Això.
2: Doncs sobretot durant el matí és on hem de tenir el focus principal, perquè és quan tindrem més intensitat de pluja, aquestes tempestes i xàfecs que aniran avançant cap al nord-est,
0: sí,
2: que de cara a la tarda es restringiran més en aquesta zona, també en alguns punts de l'interior. De cara a demà sí que tindrem una petita treva, però és cert que dijous, divendres i dissabte tornaran aquests xàfecs i tempestes.
0: Bueno, per tant, la inestabilitat ha vingut per quedar-se, no?
2: Exacte.
3: Per tant, avui a les 8 de la nit, més o menys, a Barcelona, encara estarà plovent.
2: En principi, tot el que és la precipitació s'hauria d'anar focalitzant cap al nord-est.
0: A dins del teatre no plou.
3: Sí, però de la porta de casa al taxi rellisca. M'agradaria que no plogui.
6: No em demanen, però pot ser que això vagi acompanyat també d'una baixada de temperatura.
2: I tant, sí. De fet, avui on es nota més la baixada, i de fet ja es comença a notar, és a l'interior. Hi ha punts on tenen temperatures entre 5 i 6 graus per sota de les d'ahir.
0: Nil Ferrés, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
7: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Tots drets perquè parlem de una de les millors futbolistes de la història. Ja tenim en marxa, Marc Puga, el biòpic d'Alexia Putellas.
8: Me gusta el fútbol porque soy yo en casa per un día.
3: Pues sí. L'estrena d'Alexia Putellas, el biòpic, està prevista pel primer semestre del 2027. I Sabadell serà un dels escenaris del rodatge d'Alexia.
5: Clar, perquè havia jugat al Sabadell, l'Alexia.
3: Ah, això mateix. Sí.
5: I l'Alexia també. Les dues.
3: Una de les localitzacions, Xavi, és Maloa Club. Et sona? De Sabadell.
5: Ah, sí, és un bar que ara fa molts tardeos i tal.
3: Doncs mira, estan allà gravant cosetes. Es tracta d'un biòpic de ficció sobre la vida i trajectòria de la futbolista, dirigit per Lucía Alemany.
0: Lucía.
3: No la conec. La pel·lícula explicarà especialment els inicis de la futbolista, les dificultats i barreres de gènere que ha hagut de superar fins a convertir-se en una de les grans figures del futbol femení. I és veritat que estan gravant a Sabadell, però no només vol dir que el biòpic es gravi a Sabadell, sinó que hi ha més escenaris de rodatge, passarà per Badia del Vallès, Mollet del Vallès, Sant Cugat, Granollers, l'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet...
0: Santa Coloma de
4: Gramenet! Sabadell, Badia del Vallès, l'Hospitalet, Granollers... El mèrit serà si quan acabin la gravació els hi queda algun material...
3: Els hi queda algú viu.
4: Els hi hauran robat els cables.
0: Escolta, president...
3: I per Barcelona i València també estaran.
0: Suposo que al Camp Nou també hi haurà localització, no? A part, si la part més important de la seva carrera futbolística s'ha desenvolupat a Camp Barça, no?
6: Ho estem, mirant de fer-li un petit, homenatge a l'Alexia.
3: Vale.
6: I ja ho arreglarem. Ja ho arreglarem, perquè ara ja no juga al
4: Barça. Ara no saps ni què dir, president.
0: Va, ja està. Me'n vaig a dir. Puga, moltes gràcies.
3: No, a tu.
0: Tots pendents de l'estrena d'aquest biòpic.
3: I tant.
0: Ara tornem.
1: Matina Codina, un programa...
9: De bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
10: RAC 105 Barcelona. Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
11: Mavisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell.
12: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
13: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
14: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
13: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
15: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
16: I amb oferta la garallada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella, amb pell, vació de vedella, tira d'asado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
15: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas...
16: A Sant Cugat i Barcelona, ciutat, plaça Letamendi, les Corts, Poble Nou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
15: La millor carnisseria argentina amb delivery... a deliargentina.com.
17: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
18: Atenció, Barcelona. El mag Junque, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
19: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
18: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
20: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Adi.
21: Qué ambientazo, mano.
20: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiflado sobre la línea.
21: Qué barbaridad.
20: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
21: Buena venta.
20: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
21: Ven a por más.
20: ¡Venta! Ocasión Plus.
0: Vinga, continua l'espectacle radiofònic matiner. Ara amb un consell, i és que per primera vegada el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. No hi falteu del 16 al 18 d'octubre. Vés a veure els pilots i cotxes de les 24 hores de Le Mans.
4: Uau, m'encanta.
22: 24 hores de Le Mans.
0: Compra les teves entrades del FIA WS 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com. circuitcat.com, no hi faltis. A veure com està la xarxa viària.
23: L'Inmotor, concessionari oficial Hyundai, patrocina aquest espai.
0: Bon dia per circular per les carreteres, Ferran, o no? Bon dia.
24: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquestes pluges intenses que continuen doncs afectant a la circulació a hores d'ara, més enllà de les retencions habituals que també continuen amb intensitat. Destaquem fins a 3 accidents. Els dos més actuals han estat un a la A2 a Sant Vicenç dels Horts, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació i provoca fins a 6 quilòmetres de retencions. El segon accident ha estat a la C16 cap a Guardiola de Berguedà, que deixa en sentit nord cap a la Cerdanya menys d'un quilòmetre de cues. I el tercer accident, recordem, ha estat durant aquesta matinada, que talla la AP7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, que en sentit nord doncs obre un desviament encara per la sortida 297. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
23: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai L'Inmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai L'Inmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
25: Matina Cool!

0: Capi i que naïf, eh?
1: Seran tontos aquí a l'estudi, celebrant aquesta cançó de la Taylor Swift, que està en un núvol ara mateix a casa seva, sobre la seva muntanya de bitllets. Perquè ahir va guanyar el premi millor vídeo de l'any als Video Music Awards de MTV, The Fate of Ophelia, una cançó plena de llum, patrimoni musical de Rack 105. Segurament la Beyoncé està ara mateix també a casa seva fent-li vudú a la Taylor Swift, perquè la Taylor l'ha superat, com a la més guardonada història dels MTV Video Music Awards.
2: Pobreta.
1: 11 minuts i les 9, la tele.
3: Eurofitness us ofereix aquest espai.
1: Avui comencem una sorpresa important. Epa. Vinculada a El Hormiguero.
4: Què ha
5: passat?
6: Atenció, comencem amb l'Hormiguero, efectivament, perquè ahir ens van explicar una cosa que no sabíem. I és que hi ha un hormiguero,
1: sí,
6: també a la televisió de Romania.
1: Oh, no! Dos hormigueros.
6: Dos hormigueros.
5: Què dius?
6: I que, a més, funciona molt bé. Té molt bona audiència.
1: És líder.
7: Hacemos el hormiguero en Rumanía.
8: Ah, es verdad. Están ahí... ¿Vale?
7: Bueno, pues es que el hormiguero rumano se ha convertido en líder absoluto de audiencia.
8: ¡Qué guay!
7: Entonces estamos allá a tope.
2: ¡Qué aplaudir!
8: ¡Ah! Y... ¡Buena, compañeros!
7: Os voy a poner un vídeo porque resulta muy curioso ver el hormiguero en rumano. Es solamente es una curiosidad, pero quería compartirla. Mira eso.
8: A ver.
9: Chef Richard Abuzaki.
1: Com es diu en romanès el programa?
10: Hormigaro.
1: No, es diu Fornitele, o no sé com.
2: Fornitele.
1: És igual com es digui, en qualsevol cas, és igual de pesat. M'ha molestat exactament el mateix en romanès que en castellà.
10: Bueno, hay un Jorge Salvador ahí, romano.
2: Y hay hormigas también.
1: Sí, és veritat.
10: Y Juan del Val, un cuñao ahí.
2: Claro, y hay un tío que tiene el pene torcidesco.
1: El dubte que tinc jo és...
5: Torcidesco.
1: El format és de la productora del Pablo Motos, o no?
10: Claro, aquí trincamos todos.
1: Llavors s'està forrant aquest tio, no?
2: Claro, Pablo es el mejor.
1: Perquè també em sembla que també el fan a l'Argentina, eh?
2: La concha de la lora.
11: En romanès, l'hormiguero es diu Mussoroi de Fornici.
2: Què dices?
11: Te lo juro.
10: I Will Smith volia comprar-ho també i exportar-ho a Estats Units i tal.
11: I culo o codo es diu Seafa Sao Pulpa.
2: Seafa Sao Pulpa.
1: Sí, però tu has buscat el traductor. Jo he vist el fragment i és Fornici.
11: Però perquè igual no és la traducció literal de l'hormiguero.
2: Por el pesco.
1: Escolta, ja està. Fins aquí aquesta curiositat. Anem a la Isla de les Tentacions.
5: Va!
6: Això no ho tenen a Romania, eh? Això no ho tenen.
2: No?
6: I això que perden, perquè es perden casos com el de Rubén, un tio molt egoista, que diu que no pot permetre que la seva parella tingui feeling amb un temptador.
2: Ai.
6: Només feeling, eh?
1: Sí.
6: Quan ell està fent el mateix i pitjor.
1: No, és que ella està a punt de fer un petó en el seu temptador.
6: Sí, sí. Però encara
2: no
6: l'ha fet.
2: No feu
1: spoilers. Us farà molta ràbia aquest tall, eh? Escoltem?
6: Sí, sí.
12: Ha venido aquí a dejarme después de 3 años, después de aguantar estos 3 años de reproches, todo lo que he luchado no ha valido de nada. Sé que lo siguiente que voy a ver ya es que se están comiendo la boca, es que lo sé.
13: ¿Pero por qué dices eso, Rubén?
12: Porque la conozco y veo cómo está con él, y solo es así conmigo.
13: ¿Y serías capaz de perdonar un beso?
12: No, no. Sé que te va a sonar egoísta por mi parte, pero yo sí que tengo claros los límites de lo que no quiero.
13: Y Gemma no los tiene claros.
12: Y Gemma me perdonó en su día y... Y las infidelidades fueron al principio cuando el sentimiento no era tan grande. Pero que me falle hoy después de 3 años y medio no es lo mismo.
13: ¿Pero ahora te has dado un beso con Natalie?
12: Ya lo sé. Pero yo ya la tengo aquí y si la veo que hace lo mismo que yo, se me va a caer y no va a haber vuelta atrás.
1: Si és tan egoista i tan marrana com jo, ja no li permeto. Ell pot fer el que vulgui.
5: Això és un clàssic, amb molts homes passa això.
1: A l'extrem.
5: Sí. Molts homes és com, no, jo sí, jo l'enganyo, però ella que no faci res. Jo m'ho he trobat.
6: I hi ha una segona excusa, és, jo li vaig fotre les banyes, però era al principi de la relació.
5: No, compta. No compta.
1: Perdona, però és que ara, en el programa, ell ja s'està fent petons amb la Natalie,
6: sí.
1: I ara, a la hoguera, ell ha vist que està tontejant moltíssim amb un tio.
5: Oh, my God.
6: Les hogueres aquestes...
1: I està dels nervis, el paio. Doncs, escolta'm, aplica't el cuento, xato.
2: Oh,
11: a les hogueres aquestes haurien de cremar-los de veritat a ells. O sigui, si dius una cosa així i hi ha votació del poble...
1: Mira. Està passant alguna cosa.
14: Votació civil.
5: Ostres.
15: A punt de ploure. Correcte. Amb les rieres.
14: Demà passat plourà.
1: Acabem a Telecinco amb el fail d'una presentadora que jo crec que n'hi ha per sucaripa.
10: Sí, mira, a la ràdio moltes vegades, quan no sabem gaire d'un tema, procurem no allargar-nos, no? Allò que, si això, no saps què més dir...
1: Això passa en uns programes normals, nosaltres ens allarguem igualment.
5: Exacte.
10: Lo normal és que si no saps què més dir, callis, no? Vull dir, no t'allarguis amb això perquè no vas a cap lloc. Doncs pel que sembla, a la tele també. Així ho hem descobert a Informativos Telecinco quan parlaven d'un grup de música. Sí. La presentadora es veu que no té ni idea.
1: Jo crec que li, des de la realització li deien alarga un poquito, hablando por encima del tema, de la canción. Li diuen...
10: La qüestió és que, clar, nosaltres sabem que no té ni idea la presentadora, perquè just després de donar pas al vídeo, diguem, a les imatges, li deixen el micròfon obert i es veu el que diu la presentadora.
0: Y terminamos con un grupo madrileño. Son las Cariño. Han pasado de trío a dúo. El nuevo proyecto de Indie Pop suena como están escuchando, temas directos y estribillos rotundos.
1: És que just després de la cançó anaven a publicitat, jo crec que volien com allargar una mica més, i li diuen pel pinganillo, segueix, sigue. Diu, no, és que ja no tinc res més a dir.
10: Que t'agradava molt el nom del grup, Les Carinyes.
1: Sí, Les Carinyo. Les Carinyo, que no sé si és notícia, que passen de trio a duo. No sé si...
10: Té raó la presentadora.
1: Un plim per omplir, també. Hola, Lillo, moltes gràcies.
10: A vosaltres.
11: Bravo, Carinyo.
1: D'aquí 5 minuts, clavem les 9.
3: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofit. Fitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.
4: Matina Cool.

0: Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
1: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
5: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
7: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
8: Quan vulgui.
7: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
8: Tot el temps que vulgui.
7: I totes les bombolles que vulgui?
8: Totes les bombolles que vulgui.
7: I tot el relax que vulgui?
8: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
9: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 91 milions. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
12: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
11: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
12: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
13: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics... Compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: El Matina Codina, el feu vosaltres.
14: Ei, bon dia.
15: Bon dia, Matina Codina.
16: Hola, matiner.
17: Bon dia, Matina Codina.
16: Tenia un bon dia.
18: Bon dia, matiner.
19: Bon dia, matinaires.
20: Bon dia, matinaires.
21: Vinga, va, som-hi.
22: Bon dia, matinero.
23: Vinga, va, bon matí.
16: Un petonet.
24: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero cantí de vida y vida. Cantí de vida y vida.
0: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubi du.

0: respecte a l'excel·lència és la Dua Lipa que ens convida a ballar en aquest dimarts de Negró Meteorològica. Training Season, un èxit que ha ressorgit massivament aquest 2026, malgrat que és del 2024. 9 i 5 minuts. Atenció. Marfuga, bon dia, Marfuga.
1: Bon dia.
0: Ara proposem plans per a aquells que el divendres no sàpiguen què fer a la ciutat de Barcelona. Hi ha una festa que s'ha organitzat que és bastant singular, molt peculiar, eh?
1: Està molt guapa. Si us ve de gust anar de festa aquest divendres a Barcelona, una festa molt peculiar, molt diferent, apunteu-vos això, escolteu aquesta secció, però no pot anar tothom. Clar, perquè és una festa molt reduïda i és només i únicament per gent alta.
2: Ai, ostres!
1: Es diu Tall People Party, Tall People Barcelona, i és una festa exclusiva, doncs, si arribes a una alçada concreta. Anem a escoltar primer què és, que ho explica el mateix fundador de la festa, l'Eloi.
3: He creado en Barcelona la primera fiesta para gente alta.
4: Este es Eloi. Mide 1,93. Se suele dar cabezazos, le cortan en las fotos y la gente le odia en los conciertos. Así que he decidido montar fiestas por todo lo alto. Altura mínima para ellos, 1,85. Para ellas, 1,72. Si mides más de 2 metros, chupito gratis.
0: Ui, per 3 centímetres no hi puc anar. Per 3 centímetres em quedo fora de la festa.
1: Et quedes fora, segons la notícia, exactament. Les noies han de fer com a mínim 72 i els nois 1,85 per entrar a aquesta festa.
5: Llàstima. Pot ser que quedem tots fora d'aquest estudi?
0: Sí, sí.
1: No, 100%.
2: Jo entraria just si fos una noia.
1: Has vist?
5: Peroles.
1: Això es farà a la sala Sky Skinner de l'Eixample de Barcelona aquest divendres a la nit. Y claro, ¿dónde surge esta idea, no?
3: Al sacar los primeros vídeos, vi que empezaron a coger tracción y cada vez se ha hecho más viral. He empezado a vender las primeras entradas y he visto que hay mucha más demanda de lo que yo pensaba. Este evento, obviamente, no es nada discriminatorio, sino un espacio donde nosotros nos podemos reír de nosotros mismos y de las bromas que siempre nos hacen.
0: Està molt bé, cansats ja de ser la mofa, no? I
1: l'altre dels cops,
0: moltes vegades, diuen, doncs, saps què, que ens ajuntarem als alts?
5: Però sí, mira, com a dones no ho sé perquè no ho soc i no vull parlar, però com a tio, si ets alt, tens totes les portes obertes.
6: Sí. Fas un 80 i la gent se'n riu de tu, no?
5: Faig un 87 amb una esquena com un armari i la gent
1: se'n riu de mi. Té dos avantatges. Ara escoltarem, hem parlat amb gent alta, precisament, per escoltar si té avantatges, desavantatges, i si es lliga igual que una persona que potser no és tan alta. Només matisar que aquesta festa és molt important que la gent no vagi amb talons o alces, que clar, estaran... Clar, imagina't una persona que es posa allò uns tancos, saps? No, doncs no entra.
0: Has d'entrar descalç.
1: Has d'entrar descalç i et mesuren,
0: Abans d'entrar et mesuren.
1: Com el Dragon
5: Khan.
1: Forma part del Tall Tour, que s'organitza en més ciutats, i en aquestes festes es collen un Tall King i una Tall Queen. O sigui, com un rei i reina dels alts. Anem a escoltar gent alta, nois i noies.
0: A mi m'agradava més el Mister Samalleta Mullada.
2: Ah, sí.
1: Era
6: un guarro, nen.
1: He parlat amb els meus amics més alts, aviam com es diu això, no? Escoltem primer a la Sandra Siles.
7: Dia, matina, codina. Soc la Sandra, soc de Barcelona i m'adeixo 1,83 m. És molt difícil trobar parella, la veritat. Jo vaig trobar una parella amb 18 anys i fa 1,93 m. Jo me tengo que quedar con este, perquè és molt fàcil ser un noi i ser alt i lligar, però és que és increïble perquè es queden amb les bassetes, o sigui, els agafa tortícolis quan et deuen donar un pató. Però un altre desavantatge és que quan estem en el supermercat la gent li demana al meu nòvio que li reculli les coses de l'estanteria de dalt en plan, ai, no arribo, m'ho podries agafar? Però ser alta no només té desavantatges. A mi em permetia, per exemple, arribar a les galetes que la meva mare sempre amagava en l'armari de dalt i, sobretot, et permet pujar-te al Dragon Khan i al Shambhala abans que la resta de nens. I això vol dir que és una gozada.
0: Sí.
1: Molt bé, Sandra, molt bé.
0: Tot té els seus avantatges, diguem-ne, no?
5: Sí, però és veritat que com a dona jo crec que estereotípicament ho tens molt més difícil si ets molt alta, perquè els homes són molt insegurs d'estar amb una tia alta i tal. Però si ets un tio...
0: És molt humiliant allò que ha dit el primer tall que hem escoltat, que a vegades el retallen a les fotos.
1: Això és bo.
0: Està fora de plano.
8: Deixo que enviï una salutació des d'aquí molt cordial al Roberto Dueñas, que era un jugador
0: però aquest tenia gigantisme.
6: Aquest tenia unos pelos en l'ombro que...
5: Semblava que jugués amb jersei.
1: He parlat també amb el meu amic més alt, que a més a més és jovenet i m'agrada una mica aquest amic meu. Es diu Albert Duran i ens diu això.
9: Doncs, bueno, com tot té avantatges i inconvenients. Jo sóc l'Albert, me deixo 1,92 i com a avantatges, per exemple, doncs arribo a qualsevol lloc dins d'una casa, no necessito escaleretes ni res. A les discoteques és veritat que sí, que ressaltes, però pot ser bo o dolent això, perquè si algun dia se't complica la nit, tothom et veurà si tens la cara perjudicada, així que és un inconvenient, depèn de què. També diria que és fotut el fet de viatjar. Jo, per exemple, que al matí 1,92, quasi tots els llits 90-95%, diria que són de 1,90 m, i clar, em pengen els peus. I jo a les sol·licituds especials que et deixa el booking, pues, jo sempre poso que m'hagi 2 metres al llit. Spoiler, no li fot cas ningú.
1: Pobre víctima.
0: No, també
1: pobre.
0: És una putadeta quan se't posa un tio d'aquests a davant en un concert, eh?
6: No, sí, ja. O a l'avió, darrere l'avió, i el tio té les teves cames, les seves cames sota les teves.
5: O al costat teu, que tu vas amb la nòvia i el tio està al costat teu i dius, és que això és un home.
0: M'agrada molt perquè pretén ser una secció reivindicativa com per parlar dels atributs i dels problemes que té la gent alta i estem aquí, els baixets, queixant-nos nosaltres. És la secció de la gent alta.
1: Tu n'ets baixet,
0: Que faig 82.
5: Tens una esquena que sembla que t'hagi aparcat un d'aparcar cotxes aquí. Sóc un vehicle motoritzat.
1: Tu tampoc ets molt baixet, eh?
5: Jo sóc estàndard. A mi m'agrada dir que faig 1,79, tot i que és mentida.
6: I el pelo torcido.
5: No, està torcido. Està 1,78.
0: Seguim amb la secció, sisplau.
1: Vinga, acabarem amb una altra noia. Ella és l'Anna i també ens parla una mica de com viu ser tan alta.
10: Sóc una noia que fa 1,80 i hi ha moltes coses positives de ser alta, com per exemple que mai necessites una escala per arribar enlloc. Però també n'hi ha algunes de dolentes, com per exemple, que és la que odio més, que tothom, quan em coneix em pregunta si jugo a bàsquet. I jo, en el cas, se'm dona fatal el bàsquet. I el tema sortir de festa, una és que mai em puc colar fent cues, que en canvi els meus amigues que fan 1,50 o 1,60 es colen sempre. I l'altre és que tema lligar, no crec que sigui la cosa més fàcil, almenys aquí a Catalunya. A Noruega potser és més fàcil, però almenys una noia aquí costa una mica.
0: Però què preferiu, ser alts o ser més aviat baixets que la mitjana?
11: Ja. Puc dir una cosa molt de flipat?
0: No has contestat la
11: pregunta. No, perdona.
5: Jo prefereixo ser alt.
6: Ser alt.
5: Jo crec que és més fàcil per un home ser alt i més fàcil per una dona ser baix, tal com està ara avui el
0: mercat. És veritat. Digues, Lillo.
2: Em vaig enrotllar fa molts anys amb una noia que era molt alta.
0: Espera.
5: Sí que faig, perquè has dit enrotllar.
2: Exacte. Amb una noia que era molt alta, però era molt guapa, realment.
1: Sí.
2: I, a més, teníem bon rotllo, no?
1: Diu, era alta, però era guapa, com si no poguessin ser guapes.
2: Bueno. Total, que vaig pensar, això se li podria donar una continuïtat. De fet, ella volia una continuïtat, però vaig pensar, és patètic.
6: En plan, no,
2: clar. Semblaria la meva mare.
5: No estic a la seva alçada.
1: No, però no era de complexa.
6: No fue, ¿cuál es la del Pit Lady? Dime cuál es de ella.
5: No, no, és prou.
2: La Jenny.
0: Ben, va. No, és broma. Escolta'm, quin dia és la festa,
1: divendres,
0: per si us vol apuntar?
1: Divendres, 2 d'octubre.
0: Tenim algun Instagram, algun lloc que la gent pugui
1: anar? Sí, no
0: us
1: dic apuntat, però és com Tol BCN o Tol Party. Que
0: final,
1: busquin Tol.
0: Nosaltres volem que la gent lligui, volem que la gent es reprodueixi.
1: I que no ens importi tant, si ja un és alt, és baixet, és igual, saps?
0: Però si munten aquesta festa és que era necessària.
1: És que se senten.
0: És que era necessària.
1: No, clar, allà ja compartiran, ho compartiran tot.
0: 3 minuts i 1/4 de 10, Marc Puga, excel·lent secció, moltes gràcies.

0: Peck, que sona a RAC 105, al volum. Realment brutal, aquesta de Fan amb Janelle We Are Young.
1: I et nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
2: De voz, porque la persona a la que estás llamando no está disponible.
3: ¿Por qué no?
2: Graba tu mensaje después de...
0: No, no penso gravar cap missatge.
3: Grava
0: no
3: tu mensaje.
0: Missatge, no. Oh, oh. Que impersonal, no? I que avorrit per la resta de l'audiència.
4: A més, perdona que digui que hi ha molta gent que té la bústia de veu activada en el telèfon, tu deixes el missatge i no se l'escolten.
5: Perquè jo no sé on anar-lo a buscar. Jo no sé on he d'anar a escoltar-los.
6: No nos interessa
5: a ningú, eh?
0: Escolta, m'obrim línies. No, 902-47-705. Tenim 30 litres de llet nostra amb totes les seves varietats, diversos packs de potents galàctics de llet nostra i també un doble kit esmorzar amb dues cuines, dos bols de ceràmica per esmorzar cada dia en aquest programa de ràdio la millor llet del món. Ei. Marca el 902-47-705 i demà fem el sorteig. Hola, bon dia. Hola.
7: Hola, bon dia.
0: Com estàs? Ja veig que molt bé, estàs molt contenta, molt trempada, tu, eh?
7: Pues sí, porque mira...
0: Llàstima que no tinguis una merda, no tens gens de cobertura.
5: És bona. Hòstia,
0: tu. De veritat, eh? Tanta intel·ligència artificial i tanta merda i tanta tecnologia i no hi ha manera de parlar de forma fluida.
5: Ara s'escolta, Bernès.
0: Com et dius?
7: Em dic Belén.
0: Des d'on truques, Belén?
7: Doncs a Santa Perpètua.
0: Havies parlat mai amb el Matina Codina?
7: Sí.
0: Ah, molt bé, doncs mira, tornem-hi. Què estàs fent a Santa Perpètua de la Moguda ara mateix?
7: Doncs estic a la P7. No t'ho volia dir, però estic a la P7.
0: A la P7. Ah, està plovent de l'hòstia, no?
7: No, no, que va, de moment no. Està
0: bastant bé. Fes-nos una mica la crònica del temps, Belén. Explica'ns una mica com ho veus.
7: Doncs mira, veig que en el frente està molt negre, vull dir que té pinta, jo veig que me'l vaig... una miqueta, crec que plovent.
5: Vale.
7: Oh. Amb probabilitats de xerrar i una estona.
6: És bona la crònica.
5: Perfecte. Pues ho apuntem.
6: Ja te l'enviarem.
0: Belén, que tinguis un gran dia. De veritat que et mereixes el millor, perquè tens una veu que brilla, no? Tens un to vitalista i entusiasta. Ja no es troba gent com tu, Belén.
5: Suposem.
7: Gràcies.
0: Molt bé. No pensis que l'Alan Lillo t'agafarà les dades?
5: Ai, si se sent bé el telèfon, clar.
0: Sí, t'agafa les
7: dades.
0: Felicitats
7: pel programa.
0: Gràcies. Què és el que t'agrada més d'aquest programa que fem, aquesta cosa absolutament inintel·ligible? Què és el que t'agrada més?
7: Doncs m'agrada molt quan parleu. Quan poseu música, vaig... Quan parleu...
0: Sí.
3: Que va canviant, Déu.
0: En canvi, quan parles tu, no ens agrada gens perquè no se't sent Belén.
5: No ho sap, no ho sap.
7: Ho sento.
0: Un petonet, reina meva, no pengis.
7: Gràcies, adéu.
5: Felicitats pel
0: programa. Marta... Vés agafant tots les trucades del mes, que demà fem el sorteig de llet nostra, eh?
5: Oh!
8: Demà?
5: Sí, que no va bé demà.
6: Bueno, demà tenia hora al metge, però ja vindré, escolta.
1: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
9: Matina Codina.
10: Hi everyone, it's Teddy Swims.
11: Teddy Swims.
9: El programa més surrealista.

0: cada vegada més fan d'aquest tio. M'agrada molt la seva veu, el segueixo a xarxes i em flipa tot el que penja, i realment ja acumula uns quants èxits, eh? Per exemple, The Door, Lose Control, o aquesta, la més nova, que sona Rexen 5, que es diu Mr. Know It All. Matina Codina, 9:22. Hem de fer una pausa. Hem enviat el Sergi Ferrer a l'escala d'emergència, sí, perquè hi ha molta negró. De fet, David Valverde, posa't aquí un moment al micro. Tu, és que nosaltres aquí, com que ara la ràdio s'ha convertit en un plató de tele i no tenim finestres...
1: Doncs vinc a la 15.
0: Ens confirmes? Vens de la planta 15.
2: Què?
1: Ah, sí?
0: Quins records, no? Remember when, no?
1: Sí, no, està negre, el dia.
2: Quina por.
1: Sí. No, molt macos.
0: Però es veuen llams? Es veu alguna cosa?
1: Llams i trons, sí.
0: Llams i trons.
3: Uau. No sé de què us sorpreneu.
1: Ja fet una pampalluga allà.
3: Correcte, ho estem anunciant constantment a l'apartat meteorològic. Ho ha fet el Nil, ho faig jo, insistim.
2: A l'apartat.
3: Avui compta...
0: Activitat elèctrica, Francesc.
3: Amb l'activitat elèctrica.
0: No, de fet, hem enviat el Sergi a l'escala d'emergència perquè el llum ara mateix fa...
4: Pampallugues.
0: De tant en tant s'apaga i entenem que això és per culpa dels llamps. De
5: no, això és perquè vaig fer un puente de la instal·lació.
1: Ah, sí?
5: Estem, l'edifici està pinxat con el MediaMarkt de abaix.
0: Ah, entesos.
5: I llavors...
0: Això no és legal, no veiem.
4: O sigui, el MediaMarkt paga el llum
5: de tot l'edifici. De tota la torre, sí. Sí.
0: Bé. Fem una pausa i de seguida el temps. Avui la cosa pinta bastant negra. Pinten bastos, que diuen els meteoròlegs.
3: Correcte. Pinten bastos. Matina Codina. Només
6: a RAC 105. Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
6: Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure. Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
9: Perfecte, aquí el tens.
8: Ja?
9: Ja.
8: Sí?
9: És així?
8: De debò?
9: I tant,
8: de debò.
10: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
11: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
12: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
13: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a Jeep.es.
3: Matina Codina.
14: Codina, la mare que m'ha parit, a veure quan vens a Terres de l'Ebre. Però quan vens a Lleida, punxar, hòstia. Va, Codina, llença'm una samarreta de aquella quan estaves a lo del putrum.
3: De 6 a 11 amb Ernest Codina, a RAC 7.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: seguim al Medina Codina desplegant una mica de ritme amb un dels millors DJs de la història de l'electrònica en aquest país, DJ Tiesto, amb la bitxota, la Karol G, posant veu al Don't Be Shy, Shy, Shy, continua la companyia. I ara fem una mica de crònica meteorològica, perquè avui el dia pinta plujós a tot Catalunya. Bon dia, Nil Ferrés.
1: Bon dia.
0: Que sàpigues que fins i tot tenim un enviat especial a l'escala d'emergència. Sergi Ferrer, bon dia, Sergi. Uau.
2: Bon dia, companys.
3: Hola.
0: Explica'ns on ets ara mateix i què veus, quina és la situació en directe sobre la meteo.
2: Em trobo a l'escala d'emergència, també coneguda com el lloc on la gent se'n va a fumar al pit i quan no té temps per sortir fora al carrer. I la situació ara mateix a Barcelona no voldria aventurar-me, però sembla dramàtica. El cel està completament encapotat i la gent es pregunta qui el desencapotarà, no? Tenim gent pel carrer, hi ha dos tipus de persones amb paraigua, previsores, que escolten la previsió del Matina Codina, i gent corrent com dient, hòsties, que quan va sonar l'alarma ahir no vaig pensar agafar el paraigua.
3: Ostres.
2: Yeah. Algun llamp, poc tro, de moment, més llamp que tro,
3: ai,
2: però no es descarta una tempesta elèctrica en les properes hores.
4: Si no llueve.
0: Sergi, no et moguis de moment. Això que diu el Sergi és correcte? Entenc que encara no hi ha trons perquè la tempesta està una mica lluny de la ciutat de Barcelona, Nil Ferrés.
1: Sí, tot i que va avançant cap allà, eh? Ara mateix el...
0: Cap allà no, cap aquí.
1: Cap aquí, exacte.
4: Cap aquí, cap allà.
1: On hi ha la intensitat més elevada ara mateix és... Continua tenint intensitat elevada a l'Alt Penedès, Baix Penedès.
0: On plou ara? On plou? Aquí? On estàs?
1: Exacte,
0: dient,
1: Garraf, també Baix Llobregat. Tenim alguns punts, per exemple, a Font Rubí, que ja s'han acumulat 74 litres per metre quadrat, els Hostalets de Pierola, 72 litres per metre quadrat, o Sant Martí Sarroca, 69 litres per metre.
0: Des que l'Il ha començat a parlar, no ha començat a caure ni una gota encara, Sergi?
2: No. La situació ara mateix és d'absoluta normalitat.
5: Escolta, agafa els bèrtols i torna.
0: Torna, ja pots tornar, Sergi.
2: Però sí que veig a Alejandro des d'aquí, eh? Alejandro!
0: És el del bar. És el que...
2: Hola! Que maco.
0: Sergi, ja pots tornar cap a l'estudi, si vols.
2: Vols que faci alguna més? Vols que miri si el lavabo hi ha aigua corrent?
0: No, de moment. Tot ok. No, és que la idea... Merci, vale. Sergi, fins ara.
4: Adéu.
0: No, la idea era sentir algun tron directe, però és que...
4: Coño, pues un dia que llueva, no ahora que no està lloviendo. No,
5: és que sou uns flipats. Sou uns flipats.
0: Què vols dir que sou?
5: No, home, que sortia a les escales aquí d'emergència, com si això fos, jo què sé...
0: No sé.
5: Escolta, però, que hi és, que no torni.
0: Tenim alerta de protecció civil. Ha de caure la marabunda, Nil Ferrés. Jo crec que tenia tota la lògica i al moment radiofònic demanava un reporter
5: si no
0: a l'escala.
5: És que no
6: també,
5: està plovent. Bueno.
6: També és que quan el Sergi ens ha escrit un WhatsApp i ens ha dit no plou,
0: sí,
6: ja havíem d'haver vist que no.
0: Ja. Bé, doncs fem una cosa. Deixo la línia oberta ara mateix. Al 902-47-705 que ens truqui gent que ara mateix estigui ubicada en un lloc on caigui una bona tempesta.
5: Sí, senyor.
0: Està plovent al teu poble? Truca'ns al 902-47-705. Potser no n'hi ha per tant, potser no cal fer aquest desplegament ara mateix aquí al Matina Codina, però jo considero que sí.
5: Home,
0: això fa show.
5: Això
0: a veure, què ens esperen mentre la gent truca 902-47-705? Què ens esperen les pròximes hores, Ferrés?
1: Doncs bé, aquestes tempestes que ara tenim localitzades sobretot a l'Alt Penedès s'aniran desplaçant cap al nord-est. Per tant, a les properes hores esperem precipitació cap a l'àrea del Barcelonès, a Maresme, per tant, aniran evolucionant cap al quadrant nord-est i a la tarda s'hi restringiran fins al vespre i anar disminuint d'intensitat.
0: Molt bé, doncs, escolta, no plou enlloc, perquè no s'estan trucant al Mosos.
6: Ens estan enviant vídeos a Sant Esteve de Ses Rovires, ens diuen que estan inundats i ens han enviat un vídeo d'algú que està...
0: El poble de la Rosalia,
6: Sí, sí.
4: Ai, pobrecita.
3: Ah, d'això sonava.
4: Se debe estar mojando el pelo.
0: Doncs si algú vol fer una trucada en directe és ara o mai, 902-47-705. Estiguem pendents també del WhatsApp si arribés alguna comunicació més. I si no, ho deixarem aquí i ja està, i anirà plovent, no?
4: Clar.
0: Demà no, eh?
1: Demà una mica de treva.
5: Ara, perdona, ahir, no vull ser advocat del diable, però es va dir que plouria molt.
0: I no va ploure.
3: Hola,
0: bon dia,

0: Ah, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com et dius?
1: Bon... A veure, que soc madrilenya, eh? O sigui que una mica de paciència amb el meu català.
0: No passa res. Tenim una brasilera catalana. On ets?
1: Soc a Granollers.
0: Perfecte.
1: I aquí sí que plou, eh?
0: Està plovent bé. Molt?
1: De moment no, però té tota la pinta que...
0: Ets al cotxe?
1: Sí, estic al cotxe.
0: Perfecte, suposo que el teu cotxe marca la temperatura, no? Ja que t'has posat a fer de dona del temps, dona'ns alguna dada més.
2: Periodisme.
1: A veure...
3: Vaya fuego! S'ha cuecao!
0: Perdona, com et dius?
1: Eva.
0: Eva, a veure, quants graus marca el teu cotxe?
1: Ai, no sé, jo no...
0: No
1: ho sap. Jo crec que el meu cotxe no marca la temperatura.
0: No marca. Espera, que tenim el Nil Ferrer aquí, que deu tenir la temperatura granollera.
3: Si marca 120, exacte, són els quilòmetres.
4: Ara mateix 21 graus a granollera.
0: 21 graus.
1: Imagina't.
0: La temperatura granollera.
1: No, tranquil.
0: Nil, li vols fer alguna pregunta a l'Eva, ja que ets home del temps i tens allà una enviada especial?
4: Home, sí, exactament. Si està plovent, amb quina intensitat ho està fent a hores d'ara?
5: Ara t'ho dirà.
1: A veure... Un calabobos, que es diu, però una mica més fort.
2: Ai, un calabobos, claro.
3: Vale.
0: Calabosso. Eva, acabes de guanyar una tote bag per
6: sí,
0: fer...
6: Por esto que ha hecho.
0: Hombre,
2: se ha dado un cuesco directo. ¿Qué pedo?
6: Bueno, buen rato de radio, estamos regalando.
5: Pobreta.
6: Sergi, ves a la escalera otra vez.
0: Que
3: voy.
0: Que tinguis un...
5: Busca un tro.
7: Aún no llueve.
0: Que tinguis un bon dia, Eva.
3: Es bona.
1: Moltes gràcies.
0: No pensis. Ja, cap a treballar. Va, vinga. Ja està. Nil Ferrés, gràcies per la paciència, sobretot.
4: Gràcies a vosaltres.
0: I fins demà.
4: Fins demà.
0: Demà vens tu o qui ve? Perquè cada dia em canvia el motor.
4: Demà en principi torna la Mònica.
0: Demà en principi torna la Mònica. Bé, perfecte.
3: Ja sé qui és.
0: Ja la tens, eh? Eva?
2: Eva?
0: Sí.
2: Hola?
0: Sí.
3: L'Ada!

0: precio de la vivienda que se ha disparado.
1: Últimament tot són males notícies. Tant per tant que te les expliquin amb gràcia els de RAC 105. Matina Codina. De 6 a 11. Presentat per l'Ernest Codina.
2: Te tu parecen becarios, tu.

0: Sal, més que una cançó, és un coet directament, aquesta cançó que ha entrat molta força a RAC 105, la firma el mateix del Jamaican Bam Bam Ugel, amb la veu de la mítica ultranater Moving to the Sun. Avui poc sol, eh? Avui poc sol. De fet, Lillo, ens estaven trucant ara, no?
1: Sí.
0: Que, on dius que plovia molt?
1: Una oient molt maca ens ha dit que Sant Boi començava a ploure bastant, però que es veu que Martorell sí. està caient una impressionant, que diu que estava trucant a la seva parella, que estava allà i no tenia ni cobertura.
0: Tenim la Seat inundada ja, tu.
2: No, ara que l'anaven a vendre.
0: Sí. Passant 9 minuts o 2 quarts de 10 del matí, tenim concurs! Penya! Avui regalem 4 vals de 100 pavos, que bé que entren, eh?
1: Oh.
0: Mare meva, que bé que entren. 100 euros per gastar a la Comerciada. Ja sabeu que és la festa del comerç local de Catalunya, que se celebra del 5 al 12 d'octubre. Una setmana per viure i celebrar el comerç de proximitat amb un munt d'activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles de tot el país.
3: Correcte.
0: Si vols guanyar un dels 4 vals de 100 euros per la Comerciada, envia un àudio al 608-7171-41.
4: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: I ara que estem veient com reneix l'esperit del 15M, dels indignats, us preguntem què us posa de mala llet, què us fa treure foc pels queixals?
1: Ara...
0: 608-7171-41. Tenim molts missatges que podeu seguir enviant si voleu. Hola, bon dia.
5: Bon dia, matiners. A mi el que em fa ràbia és que la gent critiqui a l'altra gent a l'esquena.
2: Sí.
5: Vinga, felicitats pel programa.
0: Gràcies, ara. A tu també. Hola, bon dia.
6: Bon dia, matineros. Doncs mira, jo no suporto els runners, que van corrent per la ciutat pensant-se que estan al mig de la muntanya, que són cabres monteses. La gent va per les voreres, hi ha gent de tot tipus, i els runners aquests saltant-los com si fossin cabrites. No, home, no. Fora runners de la ciutat.
7: Sí, senyor, ara. I ja no diguem els que a sobre són domingueros, que ho fan a mig matí i quan està tothom ja en marxa pel carrer.
1: A veure, si hem de sortir a les 3 de la matina a córrer, també.
7: No, perdona, és com els ciclistes.
0: Mira, què passa? Prou, no et posis
7: home,
0: amb tu.
7: Si vols anar amb bici perquè penses que ets el Alberto Contador, que no ho ets, em sembla molt bé, però, hòstia, m'hi fotis a les 2 de la tarda.
0: Ara. A mi em fa ràbia la gent que no escolta RAC 105 per despertar-se.
2: Ostres! Ja, quina ràbia!
1: Hi ha gent així?
0: Quin criteri té la
1: gent? I què escolten?
0: No entenc, no m'acabo d'entendre.
8: És una gent de merda.
0: No, va, bé, no, tampoc
1: sí,
0: cal.
1: Sí, escolta. No, sí, home, sí. També de desgraciat.
0: 608-7171-41.
9: Bon dia, matineros. Hola. Doncs mira, a mi em posa de molt mala llet com a xofer de bus urbà que està sortint de la parada i ja veus el cotxe que comença a accelerar per no deixar-te sortir.
0: Ah, sí.
9: I a sobre el tanques i et pita. Anda ja, home, no s'aleris.
0: Bueno, la gent que es creu més llesta que els altres, no? I que es pensa que no els tenim detectats.
10: Que fort que tinguem, perdoni, eh?
0: Home,
10: alcalde de Badalona,
0: Xavier García Albiol, bon dia.
10: M'ha impressionat que truqui un xòfer musulmà.
2: No, no, ha dit un xòfer del bus urbà.
10: Escolti.
2: Era el bus urbà i no passaria res si fos musulmà. Hem d'estar contents.
10: Aquí no hi ha més,
0: sí, senyor.
10: Eh?
0: Va, ja està.
2: Si treballen, perquè treballen. Si no treballen, perquè treballen. A tu el que passa és que no t'agrada la gent de fora.
10: Bueno, xato, tu ets de Castelldefels. Què m'estàs explicant?
2: Bueno, però maneu la mateixa gent.
11: Bon dia. A mi el que em fa molta ràbia és quan estàs al transport públic, ja sigui metro o bus, asseguda, vingui algú que té que seure... perquè ja sigui una persona gran o embarassada o algú que hagi un crosses, i el que tinc dins al costat et diu aixeca't que seguin. Quan no saben si tu encara estàs pitjor de la persona que ve.
0: Ara!
1: És veritat.
2: M'ha fet recordar una que em fa molta ràbia, que és que, per exemple, a l'autobús o al tren hi ha un seient ocupat, el del passadís, i el del costat, que és el de la finestra, és lliure. Llavors tu vas a seure al de la finestra i li deixes... la deixen passar. Llavors ell se'n va al de la finestra, que és el seient bo, i a sobre et deixa escalfat d'aquell curs el seient. I en plan, no, jo volia el que estava lliure.
1: Ah, però jo això ho faig per un tema de practicitat. De
2: pues
1: dir, home, perquè no m'hagis de passar per sobre.
2: Pues mira, ets gent de merda, igual que els que escolten altres ràdios.
1: Moltes gràcies.
0: 608-7171-41 guanya un dels 4 xecs que tenim de la Comerciada. Fins a les 11 del matí ja tens per participar. Del 5 al 12 d'octubre, la festa del comerç local. Descobreix tota la informació a lacomerciada.cat. Fem una pausa i de seguida anem cap a Nigèria, Sergi Ferrer.
2: Sí, s'està a punt de batre un rècord que si aquest tio ho aconsegueix, jo dimiteixo.
12: Crec. RAC 105 Barcelona.
13: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
3: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
8: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
14: Únic? S'escriu amb H o sense H?
15: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
18: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
20: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
19: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
20: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
21: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
22: Qué ambientazo, mano.
21: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
22: Qué barbaridad.
21: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
22: Buena venta.
21: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
22: Ven a por más.
21: ¡Venta! Ocasión Plus.
23: Arriba la 114a edició del CHIO Barcelona.
24: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
23: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
24: Patrocinat per La Vanguardia.
23: RAC 105.
25: La teva música.
0: Mira que li va ser maca aquesta cançó.
2: Oh!
0: Imagina't en directe el que ha de ser això, company.
2: Oh! Increïble.
0: Escolta'm, què? Trenquem una mica amb la rutina, busquem el bon humor, l'entreteniment, no? El gaudi, sí, un bon after work aquest dimecres. És demà, això, eh?
2: Oh,
0: demà,
2: ja, ja, ja, ja.
0: Demà tornen els 105 confidencials amb Estrella Damm i aquesta ràdio. I demà et portem un dels teus artistes preferits, que és Ivan Herzog.
26: Ballarem amb el record i mirarem com passa el temps i seguim
0: sent... Tenim aquesta mania, a RAC 105, d'acostar-te als teus artistes preferits.
2: M'encanta.
0: Més a més, una conversa íntima a l'antiga fàbrica Estrella amb la gent asseguda allà, cervesa gratis.
2: Home, oh, això s'agraeix,
0: que
2: eh?
0: Que tots som planazes.
7: Demà més no plourà, serà dia de treva.
2: Ah, perfecte, demà
0: és que a dins de l'Estrella no plou mai.
2: No.
7: Correcte, també.
0: Bueno, entreu... no, de fet, crec que ja no hi ha entrades.
2: Sí. Llavors què estem anunciant, Ernest?
0: No sé, és que no sé si hi ha entrades o no.
2: Ah.
0: Jo diria que... Bueno, proveu d'entrar a RAC105.cat i ompliu el formulari a veure si teniu sort o no, però jo diria que ja les han donat, eh?
2: Vale.
0: Parlarem amb ell de la seva vida, del seu nou disc, Disco de Cristal, i a veure què tal, a l'igual...
2: Ja us explicarem, si no teniu entrades.
0: Igual ens enrotllem. Ah. Dimecres 30 de setembre, demà, Estrella de Mi, RAC105, us apropem aquest tio.
26: Prometo que t'ho prometré.
2: Que maco, tio.
0: Brutal, tio.
27: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
28: I tu quina ràdio escoltes?
27: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105!

0: Que Déu els conservi, el talent i el ritme, els Figaflaues, que ja sabem que tenen aquesta virtut de fer-nos ballar. No sé si tant com el següent protagonista, Sergi Ferrer, amb aquesta última hora que ens arriba des de Nigèria, n'hi ha per llogar-hi cadires.
1: Ostres. Vull presentar-vos al ballarí nigerià Benjamin Daniel, també conegut com a Ben Dancer, el Ben Ballarí.
2: Vale.
1: Sí. No? És com si l'Alan es digués l'Alan Imitador, no? O fins i tot l'Alan Calvo.
3: Que passat que ets,
1: Intentarà batre un rècord mundial.
2: Ai, va.
1: De ballar sense parar durant 7 dies sencers.
0: Ja m'he cansat.
1: 7 dies sencers ballant.
0: Que ni que em fotin 3 dies o 7 dies la meva música preferida.
1: Encara no, que soni això, Ernest,
4: m'encanta!
0: Si fos... Jo et podria aguantar 7 dies ballant balades, perquè no hi ha aquesta exigència física.
5: Anda, que no estava jo 7 dies de fiesta por ahí.
1: No, però ell ho farà sense drogues. La ballarina índia Shruti Sudhir, sabeu qui és?
2: Sí, sí, sí.
1: Té el rècord actual de 127 hores ballant sense parar quan tenia 16 anys.
0: Hola, però sense dormir, que no ho entenc. Com dorm, com s'alimenta, com pixa, com caga. Tinc molts dubtes, Sergi!
1: És resistència física i s'estar preparant a través d'una dieta específica. Estava bevent molts líquids, que jo crec que és contraproduent.
4: És pitjor.
1: Perquè després hauràs de pixar.
4: Clar.
1: Jo crec que el que és menjar i pixar i tot això ho hauràs de fer mentre balles.
0: Pots fer-ho ballant.
1: Sí.
6: Ha de ser guapo, eh?
7: Home, cagar és difícil, també.
1: Sí, no, perquè has de fer com perreo. Saps? Que perreo hasta el suelo, vale. Has de ser una mica creatiu.
0: No, veig que no et saps les normes d'aquest rècord Guinness, eh?
1: La notícia dona pel que dona. A mi m'ha semblat curiós, però perquè jo a vegades això ho penso. Mira si sóc idiota, que jo durant molt de temps he pensat sempre... Després de les campanades, just quan el primer segon de l'1 de gener, si jo en aquell moment, per exemple, faig... Sóc el primer que ho fa del 2026.
7: És veritat.
4: Perquè ho heu estat fent alguna
0: hora. Però no hi ha un agent certificador del rècord Guinness per apuntar aquesta merda.
1: Ja, però jo ho penso.
7: Però si llavors, el fes venir, sí.
1: Clar, i jo crec que aquest Benjamin va dir, escolta, segur que no hi ha ningú que hagi mai estat 7 dies ballant, però tampoc crec que necessitem com a humanitat algú que balli durant 7 dies.
0: Què hi guanyes, més enllà d'aquell diploma que t'envien a casa?
1: És que el del rècord Guinness, allò del tio que més lluny ha tirat una pilota, vale, però 7 dies fent la croqueta...
0: Quan comença el rècord aquest, ho diu aquí o no? Per seguir una mica.
1: Estan acabant de decidir, perquè si plou han de canviar la localització i ho faran al pavelló. Llavors, de moment serà a finals, i si no, doncs a inicis.
0: Pregunta molt ràpida.
4: Finals de què?
0: Pregunta molt... Va. De veritat, o sigui, teniu la virtut per exaurir-me la paciència i mira que en tinc.
1: Això també és un rècord.
0: Sí. Amb què us veuria... Amb quin tema us veuríeu amb cor d'aconseguir un rècord Guinness, Alan Lillo?
6: Jo veiem partits del Leo Messi.
1: Jo menjant nuggets, crec.
0: Marc Puga?
4: Jo lligant amb qui vull.
0: Lligant amb qui vull. Veia sobrada, no, la tia aquesta?
1: Mare. Imagina't, durant 7 dies.
0: Jo pensava que anava fent-me pesada amb la meva música, que això...
4: No, zero. Amb això ja el tens, zero. És que no ho penso.
0: Xavi Cazorla?
7: Sent molest.
0: Ser un tio pesat, eh?
1: Sí. Jo crec que tu em disputes a mi el dels nuggets i jo el de ser molest a tu.
8: Sí, estaria enrollándome con Florentino Pérez.
1: Què dius?
8: 7 dies seguidos.
1: Enrollándote, Josep?
8: 7 dies y 7 noches, ¿vale?
4: Josep, que maco.
8: M'ha pillat.
1: Estamos en directe.
0: Jo crec que...
8: José la Calva.
0: Menjant xurrasco.
1: Quin susto fins que has dit asco, Ernest. Dic, no cal tampoc. La fama no pot ser.
8: Oye, que coma lo que quiera.
0: Exacte. Claro.
1: Dijo, sí que té ganes de ser famós. Sí.
0: Un tema molt ràpid. Ara escoltem la Miley Cyrus. I després hem fitxat Georgina Colom.
8: Què? Oh, molt bé.
4: Ah, sí? Ah.
0: Perquè aquest cap de setmana es veu que comença Venus retrògrad.
4: Oh, okay. M'encanta.
0: I això tindrà uns efectes sobre la nostra vida personal.
7: El Pit Lady després... hi ha una que se llama Venus, eh?
8: Sí, però no és retrògrad.
1: I tu eres muy...

0: Bé, doncs, seguim al Matina Codina de RAC 105 i avui hem fet venir una astròloga psicològica.
1: Hola!
0: Al Matina Codina. Eh? Un aplaudiment, sisplau, per la Georgina.
2: Home!
1: Tras la Georgina! Sí.
2: Bravo, Georgina!
1: Bravo!
3: Carica!
2: Quina alegria!
0: A més, és comunicadora i fundadora de Stellar Management. Georgina, gràcies per venir al Matina Codina.
4: Molt bon dia.
0: Avui el tema és que aquest dissabte Venus es posa retrògrad al planeta. Ai. I això, segons l'astrologia, companys, ens obliga a revisar si realment volem el que pensàvem que volíem al respecte de, per exemple, relacions sentimentals, calés, gustos, decisions, tot allò que solem donar per fet. Per tant, què hem d'esperar aquesta setmana amb els moviments dels astres?
4: Mira, aquest divendres, 3 d'octubre, sí? Venus, fins al 14 de novembre estarà retrògrada. Resulta que ho fa només retrògrada cada any i mig.
5: Mira!
6: Però vinga, vamos a hablar de
1: l'amor. Això vol dir que feia un any i mig que no passava.
4: Durant aquests 40 dies que dura aquesta retrogradació, diem que són períodes de revisió. Són moments per repassar. Les retrogradacions són repassos.
2: Bé,
4: d'acord?
2: Bé,
4: llavors, i clar, i si posem Venus sobre la taula, és fàcil que de seguida quina associació fem? Doncs el vincle de l'amor, sí, no? De la parelleta, exacte, d'aquest ex que pot aparèixer una altra vegada.
2: Ostres, no!
4: Però no només això, eh? Mm-hmm. El que dèiem, parla de calés, parla de prioritats, parla de relacions, parla de gustos, no? Té entre aquí què m'agrada, què trio, què prioritzo, vale? Perquè Venus això, eh? No només parla de relacions. Quedem-nos amb això perquè a cadascú de la vostra carteta, que jo he fet un cop d'ull...
0: A mi és el que m'interessa més, el de la relació.
1: Bueno.
4: Pensava el de calés.
1: Que quiere pinchar.
7: Important, el tema econòmic també l'hem de tenir en compte, Georgina.
4: El tema econòmic, no ens oblidem que també és una mica el valor, el nostre valor personal, eh? L'autoestima també entra en joc. Què passa? Que cadascú tenim una carta astral diferent, no? La foto del cel en el moment que vam néixer. Això què fa? Que condiciona per on passa aquesta Venus? Doncs depèn a l'àmbit, l'àrea que ens toca.
0: Clar.
4: I si ens activa algun planeta de la carta.
7: Jo soc sagitari, hi ha alguna cosa de sagitari, Fa il·lusió, que m'ho digui.
0: A grans trets, els oients han d'esperar alguna cosa concreta?
4: Han d'esperar que pot ser que torni aquest ex, no? I dius, ostres, vale, torna, però això no vol dir que tornem. Per què? Perquè tu has de veure, no, tu has de veure molt bé, has de revisar què és el que a tu et ve de gust mantenir a la teva vida i el que no. És com fer una neteja d'armari. Quan fas el canvi d'armari, o que te'l mires i dius, d'acord, tot això ja no em serveix. O sigui, potser fa 5 anys m'encantava aquest vestit. Però dius, ara aquest polo ja... No, perquè aquest color ja no m'està bé, perquè ja...
0: Per tant, hi haurà manifestacions, però al capdavall som nosaltres els que haurem de decidir.
4: Correcte, exacte. L'astrologia és un mapa, i nosaltres tracem la ruta, això tinguem-ho clar sempre. O sigui, no és lapidari ni determinista.
0: No és destí, no és destí.
4: No és destí, exacte. Què passa? Que aquest any té d'especial la retrogradació que va d'Escorpí a Balança, i això li dona uns matisos, vale? Per resumir-ho, superfàcil amb dues preguntes. Escorpí et demana, què vull de veritat? No és allò de què hauria de voler, no és què queda bé o què s'espera de l'altre. No, és què vull jo.
2: Ara.
4: Jo què he de decidir? Prioritzar-me, vale? Encara vull aquesta relació o estem així simplement perquè, mira, com que sempre estem estat per inèrcia, doncs vinga, tiro endavant i ja està,
8: escolta,
4: vale?
8: Perdona, una cosa, soc el Lluís Canut. Tens alguna cosa d'Aquari?
1: No va així, crec que no va així.
8: Em fa molta il·lusió que digui el meu símbol, perquè jo vaig néixer en gener del 57.
1: És més el signe.
2: Ho has hagut a
8: buscar. L'horòscop, l'Aquari.
1: He buscat la partida de naixement, ha tocat el jutjat.
8: Jo sóc l'Aquari, com això que regaleu els dijous a l'Aquari.
1: No, això és l'Aquarium, Lluís.
2: És que no entès la dinàmica, Lluís.
8: No entenc les rialles, tampoc, ara mateix.
1: És que són irrespectuosos.
8: Com anirà l'amor.
4: Doncs la segona pregunta què és? Vale, i això què vull realment? Com ho enfronto davant els altres? Com ho negocio? Vale? Balança és una negociació. Perquè una cosa és saber què vols i una altra cosa és saber com negociar-ho. Molta gent em diu, ostres, clar, doncs ara si haig de revisar les meves relacions, si haig de revisar les meves finances, ara començo a dinamitar relacions, ara
6: Y nos volvemos locas todas.
4: Exacte, doncs no. Penseu que en períodes de retrogradació sempre s'ha de deixar reposar. I després, quan passa la retrogradació, decidim, d'acord?
1: La cuina.
4: Desmuntem mites.
0: Què notarà la gent aquests dies? Què notarà?
4: Doncs mira, que això, doncs que li pot aparèixer temes que han passat ja i ara tornen un altre cop i dius, en sèrio torna això? Doncs vinga, vinga. Sí.
2: Oli,
4: vinga, com que l'abuela fuma, saps allò? Doncs pues torna-hi, no? I torna a repensar, i torna d'allò. És important, desmitifiquem, vale? O sigui, si torna l'ex, no vol dir que hagis de tornar amb ell. O sigui, que pot ser que torni.
2: Si torna l'ex, t'ho diré, diré, quina por.
0: Jo et dic una cosa, si torna una ex meva, una revolcada caurà.
1: Pinxa-te-la.
2: Sí?
4: I després ja prioritzaràs. Sí, sí.
9: Què tal? Buenos días, soy Risto Mejide. Què passa si de cop i volta apareix Laura Escanes una altra vegada?
1: Està dient. passa res.
8: Què he de fer? Res. Està molt bé allò d'anàlisi, però jo estic amb el codina. Vaig calent com una moto.
2: Pues te la tires i ja està.
4: Hola.
8: D'acord. Gràcies, Marc. Quería oír eso.
4: Bueno, no, a veure, penseu que Venus Escorpí és una Venus intenseta i que, a veure, el sexe agrada, eh? A una Venus Escorpí, qui té Venus Escorpí a la carta és...
1: A mi també.
2: Li agrada el sexe.
1: Jo dic ser Venus
0: Escorpí. De moment he entrat al WhatsApp, no tinc cap missatge, eh?
4: De moment. És que l'Ernest és molt pillo, perquè a més sembla que t'ho ensumis. Perquè resulta que a la teva carta hi ha una coincidència molt xula.
0: A veure.
4: I és que Venus torna exactament a la zona on era en el moment que tu vas néixer. Per tant, això es diu que tenim un retorn de Venus.
6: Hola! Que guai!
4: D'acord?
2: Fa una cara que no en té res.
4: Això per... No, passa un cop l'any, traduït en paraules terrenals. Doncs que això et dona una miqueta de glow. O sigui, t'aporta com un filtre natural d'Instagram. Això què vol dir? Doncs que et pots sentir més a gust amb tu mateix, que estaràs com, bueno, més sociable, amb ganes d'establir més relacions. Estaràs juguetón.
2: Ai! Com que no ho està mai, no?
8: Exacte, això t'anava a dir. Ha estat tot l'any així, el codinat.
4: A banda, et porta una revisió bastant personal, d'acord? Això què vol dir? Doncs que Venus et fa com una miqueta de mirall, en aquest cas. O sigui, més que tema de relacions o de parella, et porta una revisió de gustos, imatge, com vols mostrar-te, d'acord? Quina imatge personal, quines coses abans eren molt tu i potser ara ja, doncs, te n'has de desfer, perquè dius, és que aquesta part del mi, d'Ernest, ja no em sento tan identificat. Fora.
1: Uau!
4: Estaràs amb en Tonillo més de... Sí, més procliu, si estàs més predisposat.
0: Ja us informaré.
4: A veure, si ens volem quedar amb tres coses, d'acord? Perquè si no, anem molt ligat una mica ara a l'audiència.
6: Claro.
4: Que sigui útil per tothom. Doncs, tres preguntes molt fàcils per aquestes sis setmanes que venen. Vale. Amb la Venus de retrograda. Això encara té valor per mi, avui? Què mantinc més per costum que per desig? I sé dir què vull sense esperar que l'altre ho endevini? Perquè també és important saber comunicar-nos. I última cosa, si alguna cosa torna del passat, no vol dir que hagis de tornar.
0: Molt bé, hòstia, quantes coses, eh? La Georgina Colom ens ha vingut a explicar que aquest dissabte Venus es posa retrògrada i totes les derivades que això té en la nostra vida personal. Gràcies. Seguiu-la, eh? Seguiu-la a Stellar Management. Georgina
4: Correcte.
0: Colom, moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Estimem! Oh. Gràcies, Georgina!
1: Oh. Molt interessant tot això.
3: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
5: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
10: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
11: RAC 105, emissora oficial.

0: Ara es veu que hem de vigilar amb els ratpenats, tu, eh? És una de les notícies del dia, però a veure, el Dràcula no és un ratpenat, no? El Dràcula no, eh?
1: No, no ben bé.
0: És un personatge de ficció que té una cançó ja que els ha dedicat a Tim Impala amb la veu de Jenny, i dic això dels ratpenats perquè hem explicat avui que han crescut molt les mossegades de ratpenats a persones, però s'han disparat, això, i es veu que, clar, porten la ràbia, que és una malaltia que és mortal. Per tant, ja sabem que és un programa de bon rotllo, però aquestes notícies s'han d'explicar al Matina Codina.
1: I tant, s'han d'explicar.
0: Així com també les efemèrides i commemoracions, coses que han passat, tal dia com avui, som a l'hora tronera, pels que aneu tard. Marc Puga, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tot bé?
1: Molt
0: sí,
1: bé.
0: Malgrat la pluja, malgrat la foscor d'aquest dimarts.
1: Sí, agobiada i amb por d'anar amb crosses i pluja, però és un repte que el que m'afrontaré d'aquí unes hores. Encara no em toca, Marc.
0: Jo crec que ets una dona empoderada, capaç de sobreposar-se a aquesta circumstància, a aquest contratemps. Va, efemèrides, Marc Puga.
1: Al matí no ho fem, això. O sigui, la primera no ho fem mai. Ho fem sempre a les 10, això. T'has fixat?
0: Perquè estem més desperts.
1: Ja pot ser, eh? Perquè jo no el pillo. Vinga, 29 de setembre, família. El 1964, tal data com avui, la revista argentina Primera Plana va començar a publicar una nova tira còmica creada pel dibuixant i humorista Quino. I aquesta tira còmica teníem la nena com a protagonista, Mafalda. Per tant, va ser aquí quan va néixer la Mafalda.
0: Mítiques les tires de la Mafalda. Oh!
1: Oh, my gosh! Avui fa també 19 anys de la cançó més famosa de One Republic, Apologize.
0: Em té el cor robat, aquesta, mira.
1: Parlant de cors,
0: perdona, petita reflexió. It's too late to apologize. Mai és tard per demanar disculpes.
1: Mai és tard.
0: Si creieu que he fet alguna cosa malament, avui és el vostre dia. Endavant.
1: Cors contents. Avui és el Dia Mundial del Cor. I ahir, justament a aquesta hora, dèiem que, segons un estudi, prendre entre 2 i 4 tasses de cafè al dia ajuda i beneficia els problemes cardiovasculars, redueix el risc d'infart, per tant...
0: I a caminar.
1: A prendre cafè,
0: sí,
1: i camineu.
0: No només amb el cafè ja fem, eh? S'han de fer altres coses, l'alimentació, una mica d'exercici, i aquestes coses que recomanen els cardiòlegs, que tots sabem i a vegades costen d'aplicar. Vinga, aniversaris dels famosos que avui no ens convidaran més que probablement a la seva festa d'aniversari.
1: La ex-triunfito Virginia Maestro avui fa 44 anys. També el pilot de moto ja retirat Dani Pedrosa en fa 41. L'actor Joel Busquet en fa 36. La Núria Prims, actriu, en fa 54. Seguirem amb una meravellosa presentadora Núria Marín, que en fa 45. I acabarem amb el periodista i presentador Boris Izaguirre, que avui en fa 61.
0: Marc Puga, moltes gràcies.
1: A tu sempre.
0: Està clar que tu i jo fem un bon tàndem. Ens vam conèixer.

0: recollint l'essència de l'elegància i el ritme d'un dels millors DJs del món. Sempre ens connecta la vida, ens endolla Calvin Harris amb How Deep Is Your Love. Per seguir atacant la son a aquesta hora del matí, estem trucant la Núria. Encarrega la... Hòstia, tu. Encarrega la teva trucada a desperta@rac105.cat. How Deep Is Your Love.
1: Hola.
0: Hola, Núria. Hola, Núria. Núria, tens un nom preciós. Jo sóc l'Ernest Codina. Et truco des de la ràdio en directe des de RAC 105. Com estàs?
1: No t'escolto.
0: Què vol dir que no m'escoltes? Em sents o no? Hola, sí.
1: Hola.
0: Tu... Hola. Núria, busca cobertura, cari.
1: Escolto.
0: Per què no m'escoltes? No ho entenc. És que això del telèfon, de veritat, em té al límit de la desesperació. Pa. Núria, busca cobertura, carinyo, amor.
2: Hola. No.
0: Ves a la finestra.
1: No,
0: no sent res, no ho entenc.
2: S'escolta la pluja.
0: Tornem a trucar, que no sigui un problema de la connexió, cosa que dubto moltíssim. I recordeu que vosaltres podeu encarregar la vostra trucada desperta@rac105.cat i el motiu no només ha de ser necessàriament un aniversari, pot ser també, doncs, jo què sé, una petició de mà, donar ànims a algú,
2: que maco,
0: felicitar per una graduació, per exemple, un carnet de conduir, un embaràs, un naixement.
1: Ai, hola.
0: Núria, ara sí, no? O què?
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, home.
2: Hola, Núria.
0: Dic que t'estava dient que tens un nom preciós i que per molts anys.
1: Moltes gràcies.
0: Et truco des de la ràdio, des de RAC 105. Ens escoltes de tant en tant o no?
1: Ostres, i tant.
0: Molt bé. D'on ets tu, Núria?
1: Doncs ara visc a Sant Cugat.
0: Fantàstic. I ara ets a Sant Cugat? O on ets?
1: Ara mateix sóc a Sant Cugat, sí.
0: Fantàstic, a casa
1: teva.
0: Avui
1: he agafat teletreball.
0: Ah, mira, has agafat teletreball. Quina sort, a la nostra feina no és possible el teletreball.
2: No, no ho és.
0: Jo sempre he pensat que em costaria molt concentrar-me d'això de treballar des de casa, tenint a l'abast tants recursos, no?
2: No, es treballa bé, però, sí, però tampoc t'has de sobrepassar de dies de teletreball, perquè si no t'acomodes i no treballes tant.
1: Exacte, exacte, un cop de tant en tant.
0: Avui, Núria, et pots permetre la llicència que tu et rotis, sincerament, perquè és el teu aniversari. Quants en fas?
1: Doncs uns quants, eh?
0: Però es poden dir...
1: 47.
0: 47, sí. Puta, no és cap cosa, no és cap cosa, no és cap cosa. Ets una dona feliç, en aquests... Quin balanç fas? Jo crec que el dia de l'aniversari és un moment per estar molt content i molt feliç, perquè reps felicitacions com aquestes, no? Sorpreses, regals, etcètera, etcètera. I també és un dia d'una certa introspecció, una certa reflexió de com et va la vida. Tu estàs contenta o no?
1: Sí, sí, estic molt contenta amb la meva vida.
0: Tens,
1: la
0: veritat és que sí. Tens salut, dinero i amor?
1: Bueno, podríem dir que sí, una mica de cada.
0: Doncs escolta, escolta, no es pot demanar més. Un aplaudiment per la Núria de Sant Cugat.
1: Que
0: sàpigues que han encarregat la trucada al teu marit i les teves filles. Tens una família que et fa sentir orgullosa? Sí, no?
1: Sí, i tant.
0: Diuen que t'estimen molt i que ets la millor. Tampoc han escrit el text més llarg de la història, però a vegades no calen més paraules, no? Jo penso que el detall i el fet de notificar aquest amor i aquesta estima i aquesta admiració està molt bé, Núria. Estigues molt contenta, carinyo.
1: Sí, sí. Jo també t'estimo molt. I moltes gràcies.
0: T'han regalat alguna cosa, Núria? No?
1: Bueno, sí, el cap de setmana vam fer una cosa molt xula.
0: A veure, explica'ns, que som tafaners.
1: Doncs mira, vam anar a sopar al celler de Can Roca.
0: Hòstia!
2: Quina passada!
1: Ostres!
2: I què tal, què tal?
1: Sí, una passada. Molt xulo, sí? Molt, sí, molt, una gran experiència.
2: Quina enveja.
0: Quin és el plat que recordes més? N'hi ha un que dius, hòstia, quin viatge gastronòmic que vaig fotre amb aquesta degustació.
1: Doncs difícil, és que són tots, No sé si podria escollir un. No sé, un no sabria dir.
0: Bueno, llavors, una altra pregunta que tinc d'aquests llocs que vas a menjar així d'estrella Michelin. Va sortir tipa perquè a vegades emprenya, no?, que et gastes uns calés i dius, hòstia, encara hauria menjat algun platet més.
1: Sí, sí, va, molt tipa. Va
2: sortir. Aquests llocs acostumes a sortir massa tip. I tot. Que no pots
1: mateix.
2: Oi?
0: Molt bé. Doncs escolta, ho tinc pendent, jo, Ho tinc pendent, però si ho recomano és tan fort, a veure si aquest any 2026, abans no s'acabi, bueno, ho tinc complicat, però de cara al 27...
2: L'any que ve podem.
0: Anar a menjar al celler de Can Roca. Núria, que tinguis un bon dia, bonica.
1: Moltíssimes gràcies i felicitats pel programa.
0: Oi,
2: gràcies, guapa. Mona. Felicitats.
0: Petó cap a Sant Cugat. Sí. Aquest és Ed Sheeran, que ha passat uns dies delicats, però segur que se'n surt perquè és un màquina. Sí.

0: pots canviar d'emissora.
1: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
2: Quins seran els èxits del futur?
3: I'm Olivia Dean.
4: Benson Boone. This is Dua Lipa.
5: This is Daniel Dyer.
6: La història continua. La teva música.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
11: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
10: Us hi esperem.
12: Mira, ja ve, recta final.
13: Mare de Déu.
10: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
14: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
15: Un autèntic bochorno.
11: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
10: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
11: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Matina Codina.
17: Son buena gente, son buenos chavales. Oye, que comprobado ninguno de ellos tiene antecedentes. Lo mejor que puede hacer es escuchar este programa después de la whiskería.
16: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Estem fent una faceta aquí al matí. Calla, home, Mar. Clau, hòstia, tu. Davant del micro.
1: Havia perquè dura. Buena suerte.
0: Sí, buena suerte. I ara no sé ni què volia dir, tu.
1: Has dit, estem fent aquí una...
0: No, deia que una cançó magistral. Sembla que ha trobat la fórmula, no, la Aitana?
1: Això sembla?
0: Unes cançons així que enganxen, melòdiques, rítmiques, divertides, sensiblones, que toca tot bé. Bé, crec que la gent, en general,
1: què?
0: De forma transversal, i denominador comú de molts dels oients, tenen un gust musical compartit.
1: Jo crec que sí.
0: Els Estopa. A veure, què ha passat amb els Estopa que han revolucionat les xarxes socials?
1: Doncs mira, Ernest, ha passat que els Estopa, els germans Muñoz, han tornat a activar els seus fans a Instagram amb un missatge

0: misteriós vídeo a les xarxes on apareix una E dins d'un cercle.
1: Sí, surt un grafite.
0: Yeah, sí,
1: i
0: correcte.
1: I pinta la E una paret.
0: I en aquest missatge diu algo está a punto de pasar, tic-tac.
1: Ja, yeah, però no diuen res més, no?
0: No diuen res més, però tot apunta que el grup està preparant una nova etapa musical de cara al 2027. Això és el que estan dient
1: tots els fans. Se viene disco?
0: Se viene disco, se viene gira, és el que estan especulant els fans. Fa uns mesos que el David i el José van explicar que estaven treballant la maqueta, que és un projecte que recuperava, no sé si us recordes, cançons de la primera maqueta que van gravar quan ells tenien 16 anys, d'unes 40 cançons, i haurien seleccionat unes 10 per tornar-les a gravar amb el so actual d'Estopa.
1: Però cançons que no han sonat mai, inèdites.
0: Inèdites que van sonar al seu moment d'una maqueta que tenien.
1: Per tant, agafen excedent de la seva primera maqueta, cançons sobrants, no?
0: I fan com una... Bueno, la reediten, ara.
1: Cultura de sostenibilitat i reaprofitament.
0: Bàsicament.
1: Però suposo que li donaran un nou prisma, un nou punt de vista, totes aquestes cançons, molt actualitzades. I si s'ha de fotre un retoc, perquè si en el seu moment les van deixar fora, vull pensar que no és que perquè siguin dolentes.
0: Saps què no, clar, no, serà perquè siguin
1: vale,
0: dolentes.
1: Vale.
0: Una de les cançons recuperades és Sentir Diferente, que ja havien presentat com un avançament, però no es confirma 100% que això es tracti d'un disc i que hi hagi totes aquestes cançons.
1: Quina és la teva cançó preferida, Estopa?
0: Uah, Estopa m'agrada bastant, però sí. Soc molt clàssica. A mi el Vino Tinto m'encanta, La Raja de tu Falda també...
1: Epa! Mira, en moments d'indignació, en moments de mala llet, de crisi econòmica, de l'habitatge, guerres diverses repartides molt a prop, en alguns casos, com la d'Ucraïna i Rússia, crec que és molt necessari que l'esperit rumbero i happy dels Estopa torni al 2027. I a l'última gira no hi vaig anar, a l'Estadi Olímpic no hi vaig assistir, però em comprometo públicament a anar a un concert d'Estopa, perquè és una cosa que em falta a la meva vida.
0: Sí.
1: És un check que he de fer. Marc Puga, moltes gràcies. Tu els has vist en directe?
0: Jo els he vist en directe. Sí. Els vaig veure a un festival, al Summer Fest, crec que era allà a la Cerdanya, sí. I em van agradar molt. Són molt xulos.
1: Jo em vaig trobar un dels germans d'Estopa, que no sé quin era, el VIP del Lutegas.
0: Ah, sí, són molt macos. A mi em troben molt bé els dos.
1: Em sembla que era el David.
0: Són molt propers. Sí, sí, mira, els portarem a RAC 105. Compte!

0: És la primera cançó íntegrament en anglès de la Karol G, i déu-n'hi-do amb qui ha debutat, eh? En aquest idioma, al costat de Bruno Mars. Tremendo aquest estil, una balada de la tardor d'aquelles de traca i mocador. Bon dia, Jordi Ramos.
1: Bon dia, família.
0: És el nostre expert a Eurovisió, i diràs, per què el fas venir Codina al programa si Espanya ja no participa a Eurovisió?
1: Doncs un moment, que no sabem segur això encara, eh?
2: Clar, s'ha
0: de
2: deliberar.
0: Vaig veure que havien decidit que no.
1: Va dir el president que proposaria al Consell d'Administració no tornar, però aquest Consell ha de votar-ho.
0: Ja, però llavors, què ha canviat respecte a l'any passat si la guerra continua activa, doncs, i Israel té tota la pinta que
1: bueno, hi ha un suposat alto al foc, ara a l'octubre pot ser que Netanyahu caigui a les eleccions, i
0: les eleccions que estan adulteradíssimes.
1: Això no t'ho nego. Llavors, igualment, hi ha hagut unes negociacions amb la Unió Europea de Radiodifusió en què han anat cedint amb tot de coses. Saps, Moroccan Oil, te'n recordes? Que era la gran polèmica perquè era el patrocinador israelià.
0: Sí.
1: Pues anava fora. També estan estudiant canvi votacions. Ara, si Israel guanya, no pot celebrar-lo.
0: És ben bé que tu tens un seguiment constant d'Eurovisió. Perquè cada dia van sortint notícies d'Eurovisió. Sí, és més, avui porta'ls la samarreta.
1: Sí, m'agrada molt aquesta.
2: És mona.
1: Sí, és amb el logo degradat.
2: Blau marí, amb el logo amb uns tons blaus, vermells, sí. Liles...
0: Crec que es pot dir desacomplexadament que ets un friqui d'Eurovisió.
1: Sí,
0: I amb molta honra. Sí que hem de parlar d'Eurovisió Junior, perquè ja hi ha candidata espanyola, no?
1: Sí, concretament una cançó que es diu Cuore Velo, Te Quiero, Te Quiero, wow. I que sona així. Cuore Velo.

0: qui és aquest marrec?
1: Aquest noi es diu Lucas Paulano, és un nen de 10 anys, de Jaén, que va guanyar la Voz Kids l'any passat.
2: Ah, mira!
1: Que té una cançó, un single ja que corre, i que, bé el noi està molt, molt emocionat amb aquesta cançó.
0: Em fa una llàstima a mi quan veig aquestes joguines trencades. Pobre canalla.
1: Bueno, a veure, s'ha de reconèixer que és un debat el tema dels concursos infantils.
2: Ah, absolutament. Tant, absolutament en contra.
1: Tant a nivell de la Voz Kids com tots. Eurovisió Junior. Això jo no us ho nego. Però, bueno, aquí també és un món, perquè també hi ha pares que els hi fan molta il·lusió que els seus fills hi vagin.
0: Ja. Primer et demanaré l'opinió. Tu, què et sembla aquesta candidata?
1: A veure, a mi m'agrada més el petardeo, saps? I amb una balada així, doncs, no sé. A més, saps què passa? Que un dels compositors és Blas Cantó.
0: Sí.
1: Te'n recordes Blas Cantó? Que va anar...
0: Aquest era Daurín.
1: Sí, correcte. Sí, sí. Va anar el 21 a Eurovisió i va quedar 24. No sé jo fins a quin punt.
0: Ja.
1: Però, bueno, escolta'm, que s'enganxa, ja t'ho dic jo.
0: Tu m'has dit que els eurofanses estan bastant satisfets.
1: Sí, hi ha diversos que estan bastant contents, la gent que li agrada la balada, creu que així que a nivell espanyol podrà anar
2: bé. Jo l'he trobat mona. A mi m'agrada, aquest matí l'he escoltat i he definit el Ramos ara, dic, m'agrada.
0: Jo, sense ànims de faltar, quin prestigi té Eurovision Junior? Vull dir, és un concurset com un altre, no?
1: A veure, té molta més audiència, això que és veritat.
0: Té audiència,
1: Sí, no, sí, en té. O sigui, en té per ser un concurs infantil. Ara, comparat amb el sènior, no té res a veure. La cosa està molt més baixa. El públic també és diferent. I, de fet, per canviar, teòricament, com una cosa familiar, sempre ho feien a la tarda, i aquest any, per primer cop, ho faran al vespre.
2: Ah, mira.
1: És horari de nit.
2: Uau.
1: Sí, sí, que... Tampoc sé fins a quin punt és el millor horari per les criatures.
2: Infantil,
1: aquí està.
2: Bueno.
1: Serà el dia 24 d'octubre, Vull dir que queda un mes.
2: No queda res. Perfecte.
1: No queda res.
0: Escolta, per poder comparar, si vols, el que podem fer és veure quina és la cançó que va guanyar l'any passat.
1: Presenta-me-la,
0: aviam. Doncs
1: pues mira, la cantava una noia que es deia Lou Deluz, tot i que li deien Louis, i la cançó es deia Cémon, representant a França. Donnez-moi l'avenir, juste là
0: dans mes mains, et je ferai fleurir. Però si té veu de tenir 35 anys, aquesta nena. Donnez-moi tout l'amour, même celui qui s'éteint, je rallumerai le jour. Elegància als francesos, els malparits.
1: A més, la posada en escena estava superbé, perquè era un primer plano d'ell, el micro, si no és rotllo, Edith Piaf, que, va seduir molta gent.
2: I t'agrada més, no?, aquesta, entenc, pel que diu.
1: Sí,
0: per mi és la nova Céline Dion, aquesta nena, Le monde de moi, tu peux bien rire de moi. No sé si hi ha travesses al respecte d'aquest any. És
1: poca
0: molt,
1: cosa,
0: és molt aviat,
1: no, saps què passa? Que amb el tema de que siguin menors, està prohibit que hi hagin apostes.
2: Ah, amigo.
1: Per tant, no pot haver-hi diners, i clar, hi ha aposta, hi ha enquestes, anirem veient, no? Però sí que és veritat que els francesos són molt potents amb Eurovisió Júnior. De fet, en 5 anys han guanyat 3 o 4 cops, i aquest any, com pots veure... Es fa Malta, no es fa França, perquè ja van dir prou, ja guanyaré, però no vull arranjar-nos més.
2: És que hi ha llegit bastant tuits d'Eurovisió Júnior i posa Espanya va ganar, pelos de punta, o sigui, he vist com molts comentaris molt bons.
1: Sí, sí, sí, hi ha molta gent que està com bastant entusiasmada.
0: Quina és la vegada que a Espanya li ha anat millor la història, a Eurovisió Júnior?
1: Mira, tothom sempre diu, Espanya fa 1000 anys que no guanya Eurovisió, doncs el Júnior sí. El 2004, amb una cançó...
0: Collons,
2: fa... És una enciclopèdia,
0: fa 22 anys.
1: Bueno.
2: Ja, bueno, però va guanyar.
1: Però no em discutireu que no la coneixeu.
2: Quina era? Ante muerte que se
1: home!
2: Maria, això sí que és bo.
0: La Maria Isabel. És la Maria Isabel. No?
1: Maria Isabel, sí, sí.
0: Què se n'ha fet d'aquesta pobra mossa?
1: Bueno, va tornar a intentar treure discos, no sé si li ha anat igual de bé, però, bueno, no sé, ja. Evidentment, també hi ha gent que espera poder-la veure algun dia al Benidorm Fest, clar.
0: Benidorm Fest, que l'any passat va ser un fracàs d'audiència.
1: I aquest any, Espanya no torna a Eurovisió, doncs apunta maneres, perquè, clar, és que es converteix en una operació triunfo.
0: Jordi Ramos, Malta, quin dia? 25 d'octubre?
1: 24, dissabte 24 d'octubre. Doncs, la ciutat de Taqali.
0: N'estarem pendents i abans tornes a passar per aquí i ens dones alguna pista més.
1: Sí. Home, els cops que vulgueu, sabeu que també s'està preparant Eurovisió Àsia?
2: Què dius?
1: Sí, sí. Hola. Això és el 14 de novembre.
2: Oh, mira.
1: Van triant... Mira, aquesta... ahir sortia la cançó de Tailàndia.
2: 14 de novembre, que tu no pots veure.
0: Gairebé secció fixa, això, Ramos, molta gràcia, rei.
1: Adéu, bon dia.

0: REC 105 Barcelona.
1: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
2: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
4: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
5: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
6: La gamma Geely a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics. Els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Geely M Automoción. A Mataró, Sarrià i La Maquinista. Geely M Automoción. La mobilitat del futur evoluciona amb tu.
7: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
8: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
7: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Murets de Mar.
8: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
9: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
10: Esto promete, Manu.
9: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
10: Huele a compra, Manu.
9: Huele, huele. Va, va, va, va. ¡Y palo! ¡24 horas!
10: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
9: Venga. Ocasión, Bruce.
11: Instal·lador, instal·ladora. Aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
12: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
11: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
12: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.

0: Ja fa temps que ens han convençut amb la seva música melòdica, sensible, punyent. Uau! Quina potència també porten els Ginestar. Tot el que ens queda, una de les cançons que més va sonar l'any passat a RAC 105, 7 minuts i les 11 del matí. Ja està inaugurada oficialment la Dalí Boulevard Cibernètic, l'experiència immersiva que s'instal·la al cor de Barcelona dedicada al Dalí més visionari, una exposició que va veure la Mar Puga i diu que li va flipar.
1: Em va encantar, boníssima.
0: Al públic podreu gaudir del passeig immersiu surrealista que compta amb un recorregut espectacular per descobrir el futur imaginat per l'artista Dalí. Les entrades són a la pàgina web oficial daliboulevard.com, daliboulevard.com. Estem trucant l'Albert. Si vols encarregar la teva trucada despertador, desperta @rec105.cat, és l'última del dia. Abans no s'hi posi l'Arnau Mulet. També hem de fer la crítica del Toni Clapés i acomiadar el programa. A veure, l'Albert, el dia 25... És a dir, fa 4... Hola, Albert!
2: Sí?
0: Soc l'Ernest Codina, el que més matina, en directe per RAC 105. Com estàs, company?
2: Ui! Bé, una mica de gustipar, però bé.
0: Ah, bueno, mira, jo crec que és un element bastant compartit amb molta gent. Emprenyen, eh, els refredats aquests de final de l'estiu, allò a principis de tardor? Dius, hòstia, ja, és que no m'has deixat temps ni de respirar, no?
2: Sí, noi, perquè és aquella època que no estàs ni fred ni calor, yeah, i noi, yeah. El cos acaba com acaba.
0: Ja, yeah. I quin refredat tens? Quins símptomes t'acompanyen, Albert?
2: Doncs res, que respira, ja està.
0: Que respira.
1: Ah, no,
0: hòstia, ahir m'han donat un xarop a la farmàcia que crec que funciona, eh? Em va donar un xarop així com... Hòstia, ara no tinc foto, però és com una mena de xarop de mel i tal.
3: Carai!
0: De...
2: Ah, sí, coses d'aquestes.
0: Sí, no,
2: sí. Però natural.
0: Sí, però molt efectiu. Frenatós. Molt efectiu.
1: Tos és top.
0: No, és un... No sé com es diu. Ja t'ho diré. Albert, doncs res, moltes felicitats, que fa 4 dies va ser el teu aniversari, que vas fer 45, i la teva dona Cristina i els teus fills, el Guifré i l'Arlet, doncs han enviat un correu electrònic que m'han dit que em vols fotre la competència, no? Perquè ets locutor de ràdio i DJ també.
3: Què dius?
2: Sí. Bueno, anem per parts. El primer, els petons a la meva dona i els meus fills, que me'ls estimo infinit. Eso. Que això no m'ho esperava, vaya sorpresa, no? I m'han enganxat ara.
1: No t'esperaves estimar els teus fills?
2: Ventre, eh? No, això ja ve amb el carnet de pare.
0: Exacte.
2: Sí, <m 'ho> I segon, res, no, escolta, aquí ràdios municipals, que sabeu com funciona el món d'Illoquet. Poques infraestructures i fem el que podem i amb molt bona voluntat. Molt això sí.
0: Albert, a quina ràdio col·labores, tu?
2: A Ràdio Arenys de Munt.
0: És que aquí el Maresme...
2: El municipal més musical. El
0: Maresme hi ha tradició. Quin és l'eslògan, perdona, que m'ha agradat molt que ho fessis, això?
2: Bueno, abans érem la municipal més musical.
0: La municipal més musical.
3: Epa. Arenys de Munt.
2: Sí, ara ja potser comencem a ser la municipal més política, però bueno.
0: Més política. I fas un programa actualment?
2: Bueno, fem un magazín així mig humorístic a les tardes, que es diu El Relleno.
1: Relleno,
2: és un pan típic d'Arenys de Munt que es fa per la festa major de Sant Martí, que és poma amb molt de colesterol.
0: Carai, ja ho provarem.
2: I això li diuen pomes del relleno, i doncs li fotrem el relleno, que és molt d'aquí.
0: Teòricament estic a dieta, però em fotria un relleno ara tranquil·lament.
3: Sí, sí.
0: És que perdoneu...
2: Jo no, eh? Jo sóc mal arenyenc, perquè a mi el relleno no m'agrada, però bueno, no, a gustos.
0: Sí, sí.
2: Ja m'ho perdonen.
0: Tampoc et pots forçar, tio. Què anava a dir? Jo crec que l'Institut d'Estudis Catalans hauria d'acceptar la paraula relleno. Esteu d'acord?
1: Sí,
4: és català, pràcticament.
0: És molt bonica. Doncs res...
2: Home, el normatiu seria farciment, però clar, aquí tota la vida s'ha dit de relleno. Ara ves tu a les iaies a dir-los que la canviïn el nom,
1: saps? Les iaies, deixeu-les estar.
3: Bueno, jo he de fer una valoració ara en algun moment, quan acabeu.
0: Albert, per molts anys i llarga vida, mira, veus... Diguem-ne que encara no has arribat a professional. No sé, ets professional de la ràdio, tu, o no? Vius d'això, o no?
2: Sí, i tant.
1: Ah, sí, senyor, hòstia,
2: bona vida fent això. Moltes gràcies. Vosaltres també?
0: Sí.
1: Pels pèls, però sí.
0: És que l'Albert i jo gairebé som la mateixa persona, la diferència que ella ha creat una família i l'estimen.
1: És
0: que
1: és la diferència.
2: Albert, però tot estima l'audiència, que això també és molt maco.
0: Bueno,
1: no sé. Alguna se la pinxa.
0: Què dius?
1: Claro, hombre.
0: Iago, cállate.
3: No diguis això.
0: Deja los pinchos. Bueno, Albert, adéu, cariño. Vagi molt bé.
2: Apa, una abraçada. Adéu, guapo.
0: Adéu.
3: Que barruer, que quin to més baix podeu tenir en aquest programa.
0: Avui estem preguntant a l'audiència què us indigna, que us posa de mal humor, arran una mica del ressorgiment del moviment dels indignats i del 15M, i també perquè, evidentment, els missatges que enviàveu us permetien entrar al sorteig d'aquests 100 euros, 4 xecs que teníem per participar a la comerciada i gastar-los amb el comerç local d'aquestes més de 32 ciutats i pobles de tot Catalunya. Tota la informació la teniu a la comerciada.cat del 5 al 12 d'octubre, no hi falteu. 100 euros que s'emporta, entre altres oients, perquè són 4 guanyadors, aquest... Mare, aquests que m'ha assenyalat amb un cor són guanyadors?
5: Sí, són vale, alguns dels guanyadors.
0: Hola, bon dia.
6: Bon dia, Medina Medina. Soc el Josep de Barcelona.
0: Hola, Josep.
6: Bé, jo volia fer una oposició breu per opositar per aquest xec de 100 euros.
0: Oposició per opositar.
6: Aquesta festa que fareu del 5 al 12 d'octubre.
0: Sí, molt bé.
6: A veure si aquesta oposició sí que la guanyo.
0: A veure.
6: Felicitats per el programa.
0: Ja, però, Marc, teòricament havien de dir que els posa de mala llet.
7: No haver aprovat l'oposició. Clar. No sé si jo entre línies.
0: Oh. Hòstia.
5: Home, clar, és que sigui molt ingeniós.
7: Sembles la Marta quan li explico l'acudit.
0: Està. La resta de guanyadors, us posarem... no sé qui us
5: posa... Estan... Els estem posant en contacte, és aleatori, això.
3: Hòstia, la veritat, no us heu preparat res.
5: Ningú
3: sap res del que passa en aquest programa,
5: que
3: mai.
5: Que sí, que els guanyadors ja saben qui són.
0: Mira,
5: ja els hem enviat el missatge.
0: Toni, resten mig punt. No sé, no sé quina era la nota, veritat... però...
7: Sí, sí, a marge.
0: Endavant amb la crítica, Clapés.
3: Mira, comencem amb el pitjor del programa, que és lo pesats que us heu arribat a fer avui pel simple fet de que plou. De veritat, jo no sé si és que no heu vist mai caure aigua del cel o què passa, però no heu parat de parlar de la pluja.
0: Últimament, des de la Protecció Civil i la Generalitat de Catalunya ens han hiperventilat amb el tema que ens envien les alertes a quan estem dormint, doncs estem tots acollonits, llavors,
7: hòstia,
0: pensem que és una emergència social, quan tota la vida ha plogut, això és veritat, Toni. Estem una mica apullardats.
3: Perdona, fins i tot heu estat enviant un col·laborador a les escales d'emergència a cobrir la pluja quan ni tan sols plovia.
5: Enviat especial.
3: Al final, lamentable.
0: Som un xou.
8: Ja està.
0: Bé, això ha estat el pitjor, que hem parlat massa de la pluja. I el millor?
3: El millor del programa han estat els Javis,
5: sí,
3: que, bueno, m'han fet molta gràcia la imitació de l'Ambrosio i el Javi Calvo.
7: L'Ambrosio.
5: Es diu Ambrosi.
7: L'Ambrosio i el Calvo.
3: Bueno, és igual, els Javis, cony. Vull dir, ja ens entenem, els Javis.
0: Aquests, els directors de cinema.
3: Entrant aquí a l'estudi de Rec 105, bueno, m'ha fet gràcia, estan de moda i, bueno, ha estat bé la visita.
7: Sí, senyor.
0: No sé ni on era. És que no pareu de canviar de tema, vull dir, sou una mica...
8: Por cierto, nos solidarizamos fuerte con los acampados de Madrid. Que no tienen casa para vivir.
9: Eso, pobre gente. Para ellos va esta bola negra.
7: Pero si bola negra no tiene nada que ver con la vivienda, ¿qué dios?
0: Ah. Un otro WhatsApp,
9: ay,
0: nois.
9: Ay, mira, nos acaban de nominar por otro premio. Espera.
8: Sí, a ver, ¿quién es?
9: Premio de las Artes y Cultura de Aragón. Ole tú.
8: Ole,
5: ah, mira.
0: Aquest fa menys gràcia, aquest, Javis. Pot ser que aquest premi sigui una merda, ¿no?
8: Este es un poquito mierda, bueno, es verdad. Pero bueno.
9: Ya solo falta que ganemos 11 Oscars y seremos como Titanic ya, ¿eh?
8: Ya ves, sí, qué bueno, ¿verdad? Oye, fíjate qué gracia, ¿no? Dos tíos que se llaman Javis... ganando unos premios que se llaman Oscars.
0: Bueno.
5: Qué buena.
0: Sí,
5: buena.
0: Nois.
8: Es buena.
3: Està bé, els Javis m'han fet gràcia. L'Ambrosio, sobretot.
7: I el Calvi.
0: Una mica insuportables. Que, per cert, el Buscarons ahir va veure la pel·lícula i es veu que ni fu ni fa.
5: Sí, s'avorri.
7: Doncs
0: també és veritat que l'Albert, que li costi una cosa, que li agradi una cosa a l'Albert Buscarons, és molt difícil.
7: No li agrada res.
0: És molt complicat.
7: Molt desagradable.
0: Bé,
5: Tampoc.
0: Quina nota ens queda avui, Clapés?
3: Doncs per un programa dedicat a la informació del temps durant 5 hores. Amb una pinzellada de Javis que li han donat una mica d'aire, la nota del Matina Codina d'avui és... 1.
7: Ostres! Vamos! La música no lliga amb el que acaba de passar.
5: No és de primers, saps?
0: Però treure un 1 amb la... gràcies a la visita dels Javis, jo crec que és pràcticament un 0.
3: Sí,
0: des del meu entendre.
7: Avui millor que ens compris esmorzar tots, Ernest, i parlem del que ha passat al programa.
0: Sí, home, tu, Sergi, que cada vegada guanyes més diners a la teva nòmina,
7: potser
0: veiem quin dia t'estires tu.
5: Tu ets el de l'11, perdona.
0: Sí, clar, a més, és que surt per la tele... Sí.
7: A més, no és per res, però aquesta setmana ha sortit també el dimarts. És a dir, avui em podreu veure, perquè el Xavi necessita...
0: Què et trauràs aquest mes amb TV3? Vull dir, però he fet càlculs del que pots estar guanyant ara mateix.
7: Teus 30 euros te'ls treus aquest mes? No, bruts. No, jo no diré la xifra, Ernest, perquè no vull fer ràbia a ningú, però he de dir que aquests diners els esteu pagant vosaltres amb els vostres impostos.
3: No et preocupis, que amb el que costa facturar TV3 no els cobraràs mai.
7: Això sí que és veritat, que jo calculo que pels vols de febrer...
0: Quan cobris, pots agafar el compromís que quan cobris la primer extra de la televisió de Catalunya, que és una cosa que paguem entre tots, ens toca una part que és un croissant?
7: Mira, em comprometo davant de tot Catalunya i també de vosaltres que el primer euro públic que arribi a la meva nòmina servirà per pagar un esmorzar de croissants en aquest moment.
0: Aquest tio està canviant.
5: Ara,
0: ja no és Rata Ferrer.
7: Sí, senyor. I els de la vivenda també molt bé, els indignats aquests piojos.
3: I des d'aquí una salutació a l'Arnau Mulet, que està en un altre estudi esperant que acabi aquesta xerramica per fer el torn.
7: A tu també et portarem croissants, Arnau.
0: Va, toquem el dos. Alan Lillo, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Sergi Ferrer, moltes gràcies.
7: A tu.
0: Mara Fuga, moltes gràcies.
5: Ei, a tu.
0: Xavi Azor, moltes gràcies.
7: A tu també.
0: I també gràcies al Nil Ferrés. Qui més ha vingut avui? La Georgina Colom.
7: Pardo.
3: Sí, perquè becarios no. No hi ha becarios.
5: No, ara no hi.
0: A partir de dilluns que ve direm nova becària. Nova estudiant.
7: Epa! Havien de venir, estàs sentint, havien de venir a fer la formació i els han enviat a tots a casa perquè plou.
5: Home, és que hi ha una alerta.
7: Hi ha una tia de Tarragona d'un altre programa que ja estava aquí sota.
5: Ai, pobra.
3: Que bé. La veritat, que exagerats amb la
0: pluja. Prou. 11:04, soc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Sigueu feliços. Bon dia, bona hora. Mulet, tot teu, Mulet, tot teu.
10: Matina Cool!

0: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.

0: Doncs jo, sempre que escolto aquesta cançó, em ve al cap el Gimme Gimme Gimme de ABBA, no? Una mica. Té un rotllo, té una retirada, aquesta nova de Miley, que és Miley Cyrus, ara vol que li diguem només Miley, doncs escolta'm, la Miley, amb Ace Persuades. I aquesta cançó que serveix per inaugurar aquesta nova hora, ara sí, després del Matina Codina, que ja han marxat cap a esmorzar, aquesta gent, que cada dia on més tard, alguna hora els hi hauran de pujar a l'esmorzar aquí dalt.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Va, salutacions a l'Arnau Mulet, en passen 8 de les 11 del matí i la notícia aquesta hora és que plou, sí. Però jo crec que hi haurà algú de Lleida, per exemple, o d'alguna altra zona de Catalunya que dirà, què dius, però si aquí no està plovent. Plou a la ciutat de Barcelona. I això fa, doncs, que, en fi, amb tothom en parli. Va, sigui com sigui, arrenquem nova hora i ho fem amb vos. Sembla

0: la teva música.
1: RAC 105. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
7: Tradició, cultura i natura en família.
6: Lo 4 d'octubre a Amposta.
7: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
6: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
7: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
8: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
9: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
10: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
11: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
12: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
11: Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Verisure.
14: Let's go! Escoltes tots els èxits de la música.
15: La casa dels teus artistes.

0: Doncs mira, aquí tenim a Madonna, una de les grans guanyadores dels Video Music Awards als MTV. Al costat de Sabrina Carpenter, que per cert van interpretar aquesta cançó en directe en un espectacle digne de que te'l miris, eh? Sí. Val molt la pena, una cançó que es diu Bring Your Love. I got something I wanna talk about. I que no sabíem que aquestes dues juntes quedaven tan bé. A veure, t'explicaré una notícia, tot i que segur que ja ho saps. L'assegurança de cotxe de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya, estava clar. Una de les més ben valorades, sí. I si a més t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament. Truca'ls, va. 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: I la música que no para aquí a RAC 105 mai, eh? 24-7 de grans èxits, de seguida per aquí la Rosalia, abans de David Guetta amb Sia. I amb això que està en flames.

DJ Goja, molt ben acompanyat de Jason Derulo. I posa la seva veu al seu talent i, escolta'm, això s'ha convertit en un èxit internacional. Es diu Michiko, cançó curiosa perquè DJ Goja es veu que estava fent una cançó infantil. El tio va acabar traient això, que no té res a veure amb una cançó infantil, no? Vaja. A mi no m'ho sembla, de fet. Va, que continuem avançant, superant ja el punt de 11:45 del matí. Últim dimarts del mes de setembre. Això vol dir que...

d'aquí poc ja començaran els concerts de comiat d'Oques Grasses, sí, i que faran aquests quatre estadis olímpics, seran històrics. A veure com sona aquesta per últim cop.

0: Rec 105 Barcelona.
1: La gamma Gili Aterra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
2: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
3: Qué ambientazo, mano.
2: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiteado sobre la línea.
3: Qué barbaridad.
2: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
3: Buena venta.
2: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
3: Ven a por más.
2: ¡Ven a Ocasión Plus!
4: Abans, per posar la ràdio...
5: Havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
4: Posa RAC 105. RAC
5: 105. I ja està.
4: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
5: RAC 105. Demana-la. I sona.
4: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
6: Quina ràdio escoltes?
4: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina! Amb l'Ernest Codina! A RAC 105!
6: D'acord.

Dance Again és Jennifer López, J-Lo, amb aquesta cançó que, en fi, és una de les conegudíssimes de l'artista, que ens dona bon rotllo, que ens dona energia positiva, que, escolta, en falta ens fa, perquè sembla que està caient el cel aquí a la ciutat de Barcelona i necessitem una mica d'energia extra, no? En fi, saps que ets al lloc correcte, ets a RAC 105. Agafa el paraigua. Nosaltres hi posem els èxits. De seguida passarà per aquí Ginestà i Nil Moliner. Abans, però, aquesta de Quim Petras, que coneixes. Running Up That Hill.

0: Ha connectat amb moltíssima gent arreu del món aquesta cançó d'Adela. Es diu In LA i està aconseguint, doncs, ser una de les cançons més virals d'aquest final del 2026. I té pinta que el 2027 la seguirem escoltant, eh? Perquè sí, sona molt bé. I perquè, en fi, és un èxit. A veure, la cursa de RAC1 aquest any es corre a Platja d'Aro. Sumeu-vos a l'onzena edició de la cursa aquest any a la Costa Brava, diumenge, dia 18 d'octubre. Veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels llocs més emblemàtics de la ciutat i passeu un dia d'esport i ràdio amb les cares conegudes de RAC1. Que voleu anar-hi? Doncs mira, trobareu tota la informació i les inscripcions obertes a la cursa de RAC1.cat. La cursa de RAC1.cat, així tot junt, eh? Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya. No us hi perdeu, la cursa de RAC1.cat.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: Va, comencem a entrenar i ho fem amb bona música. Ara, Obsiderland. Hey.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Avui tinc per aquí el Jair Domínguez.
2: Ah, sí?
1: Home!
2: Hola.
1: Espero que no sigui...
3: Jair! Hola, Jair!
2: Quins hem parit, hòstia.
4: Home, passa.
1: Què passa, merdosos?
4: Yeah.
1: Avui explicaré jo l'acudit, eh?
4: Ah, sí?
1: Va sa majestat el rei d'Espanya.
2: No, ui, no! No,
4: els diques, ara, va.
5: I menys aquí.
2: No volem denúncies. No?
1: Això és a la farmàcia.
2: Sí.
1: Entra un tio, sí, i diu...
2: Què diu?
1: Nois.
5: Nois?
1: Fa 9 mesos vaig venir a comprar condons i no en tenia. En té ara o què? I diu, sí, senyor. Diu, doncs ara fotis els pel cul i doni'm un paquet de bolquers.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Déu-n'hi-do, quina veu, quin talent, quin tot que té l'Olivia Rodrigo, eh? Aquesta és una de les seves darreres propostes. De fet, és una cançó que forma part del seu últim disc. Celebradíssim, per altra banda. Si és que totes són bones. Amb ella, que arrenquem aquesta nova hora, va!
1: La teva música amb Arnau Mulet.
0: Aquest sóc jo, salutacions a l'Arnau Mulet. Em passen pràcticament 3 de les 12 del migdia. Aquí estem, eh? Últim dimarts de setembre, dia 29, plujós. I escolta'm, estem per reposar-hi ritme, per posar-hi bon rotllo. Per tant, ets al lloc correcte. De seguida, Ugel amb el seu Jamaican Bam Bam o Miqui Núñez. Però abans...

0: música.
1: RAC 105.
2: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
3: les assegurances de salut de Línia Directa, que et permeten triar l'especialista i demanar cita directament, i a més pots fer les teves revisions i proves als millors hospitals. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Medishort. Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
7: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
10: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
11: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
12: Proper convidat,
0: Ivan Herzog.
13: Fem-nos el costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
12: i li traslladarà les teves preguntes.
13: Cavalla, ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre, RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
12: Invitacions exaurides.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
13: Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
12: i Estrella Damm.
1: RAC 105, la teva música.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
0: Aquest és el so.

Mira, aquest matí a primera hora, primeríssima hora, al Matina Codina parlaven, doncs, de relacions sentimentals. La Mar Puga, per exemple, deia que després que et trenquessin el cor era complicat, doncs, donar-ho tot a la següent relació, que ja anaves una mica predisposat a protegir-te. I precisament és del que parla aquesta cançó de Teddy Swims, de quan et penses que ho saps tot, de que creus que això no anirà bé, per tant, ja no ho acabes donant tot al 100% i t'acabes perdent, possiblement, una història d'amor molt maca. La cançó es diu Mr. Know It All. Sí, en parlàvem d'això a les 6 del matí, 6 i pico. Aquesta gent, en fi, al matí es posen profuns. Si no et vols fer de rei, ja ho saps, eh? Demà a les 6, un altre cop Matina Codina. I si no, els millors moments a la web. Va, que continuem avançant. De seguida, Camila Cabello, abans, Stay Homes, que de moment els tenim separats. Veurem si tornen.

Tots tenim aquell amic, aquella amiga, aquell conegut que entre setmana és una persona normal, responsable, i que el cap de setmana, quan arriba la nit, entra a la pista de ball i es torna un animal. És una mica del que parla aquesta cançó de Katsey, que es diu precisament Animal. Més clar l'aigua, eh? Va, que ja hem tornat a la rutina i això vol dir que RAC 105 i Estrella Damm tornen a portar-te un dels teus artistes preferits. Perquè torna el 105 Confidencial. Demà dimecres, dia 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música en català, Ivan Herzog, des de l'antiga fàbrica d'Estrella Damm. A aquestes alçades ja està tot dat i beneït, per tant, si ets una de les persones afortunades que vindrà, rebina d'hora, t'esperem allà. Parlarem amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal i respondrà a les preguntes que li heu anat fent a través del nostre formulari de la pàgina web. Recorda, aquest dimecres, RAC 105 i Estrella Damm t'apropen Ivan Herzog. A partir de les 7 de la tarda, a l'antiga fàbrica Estrella Damm. Ja et dic, eh? No hi faltis i vine amb temps, amb calma, amb tranquil·litat. Arribes d'hora, et fas una cerveseta, no? I després et poses còmode i a gaudir, clar que sí. Va, nosaltres que continuem acompanyant-te. 2:15 del migdia, ara Elton John i Dua Lipa.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la

0: mobilitat del futur evoluciona amb tu.
1: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
2: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
1: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
2: Patrocinat per La Vanguardia.
3: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
4: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
5: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
4: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
6: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
5: Menys Shazam i més Rec 105.

Pau, pau. Déu-n'hi-do, eh? És Joe Kiri amb aquesta cançó que es diu End of Beginning. Sí, he intentat cantar, però no m'ha acabat de sortir del tot bé. En fi, la cançó, que sàpigues que és del 2022. Té uns quants anys. Al principi va passar desapercebuda, però després d'aquell sortís a Stranger Things, clar, la seva popularitat va esclatar de tal manera que encara a dia d'avui segueix sonant-hi amb força. Va, superem ja el punt de dos quarts. De fet, anem ja de camí a tres quarts d'una del migdia. I ara és el moment de Gracie Abrams. Veurem si aquesta artista treu alguna cosa més o es queda només amb aquest èxit. Perquè de moment això sembla un one-hit wonder, eh?

0: Clar, li diu, a veure, vols que ho deixem? Val. Vols marxar i esborrar tots els TikToks, tot el que hem anat construint? Doncs tu mateix, o mateixa. Però no t'emportis el ventilador. Banda Neon, Búhos i Mon DJ amb aquesta grandíssima proposta que, sens dubte, ha estat un dels grans hits d'aquest estiu en català. I parlant de cançons en català, mira, aquí tens la més escoltada de Spotify de tota la història. De cançons en català, dic, eh? Suposo que ja et pots fer una idea de quina és. I no, no és el Boig per tu, tot i que podria ser-ho. És la Rosalia.
1: La Rosalia.
0: Amb Milionària.

Doncs aquí el teníem, a Shawn Mendes, amb aquesta que es diu There's Nothing Holding Me Back. I amb ell que anem fent camí cap a la una del migdia, i ara ens hi trobem amb Meghan Trainor, amb una posat una mica més seriós del que ens té acostumats. Criminals.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Mamma mia. Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia al musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
3: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
4: Quan vulgui.
3: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
4: Tot el temps que vulgui.
3: I totes les bombolles que vulgui?
4: Totes les bombolles que vulgui.
3: I tot el relax que vulgui?
4: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
5: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 91 milions. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
8: Carglass canvia. Carglass repara.
9: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
10: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
11: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

Doncs mira, bona sort. Si ho sap algú, endavant. Que digui el que vulgui. Que aquí hi ha alguna cosa més. Això no només és una atracció física, sinó que hi ha una connexió psíquica. És el que diu l'Aitana amb aquesta que arrenquem nova hora. La teva música. Amb Bernau Molet. Ei, salutacions a l'Arnau Molet. En passen 4 de la 1 del migdia. Sembla que comença a marxar la pluja, almenys aquí a la ciutat de Barcelona. I, en fi, nosaltres que anem fent costat, passi el que passi, ja ho saps. De seguida, Bruno Mars amb Risky Roll. Però abans, The Weeknd, que fa uns mesos, de fet fa un mes exacte, el dia 1 de setembre va passar per Barcelona.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, sonaria més o menys així.
3: Visca!
4: M'ho tocà!
5: He guanyat! Que bé!
3: Quina passa!
2: Aquí ho tens. Aquest sol és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que el surt repartir.
6: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
8: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
7: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
7: Arriba la 114a edició del CIO Barcelona.
10: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
7: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
10: Patrocinat per La Vanguardia.
11: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, VIP Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
7: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mare de Déu.
7: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
15: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
16: Un autèntic bochorno.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
7: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Mira, ara que Shakira està fent aquests concerts de final de gira a Madrid, probablement aquesta cançó la canti, eh? Això sí, amb la versió de Caigo i Eva Max, no crec. Es diu Ereva, i te la proposem també aquí a RAC 105, evidentment. Just abans de fer sonar la més nova de Taylor Swift, que ja ha estrenat el videoclip, i que et recomano molt que miris, si pots, a algun lloc, que jo l'he trobat a YouTube, però no és exactament el seu canal, en fi. La protagonista és Dakota Johnson, al costat de Colin Farrell, i és un videoclip que jo crec que és més un thriller que no pas videoclip. Val molt la pena, va. Patient Zero.

0: Love on the Brain. És la veu meravellosa, exclusiva de Rihanna, que de moment doncs, ens hem de conformar amb recuperar cançons com aquesta, perquè sembla que va dir que el 2026 seria el seu any de retorn, però s'està acabant l'any i no sembla, no té pinta, vaja, de que Rihanna hagi de tornar al món de la música. Va, atenció, pareu bé l'orella perquè això us interessa. Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar, perquè si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i ho portes tot a Línia Directa, pagues un 40% menys garantit i amb les mateixes cobertures. Però és que això no és tot, eh? Només per calcular el preu de l'assegurança entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. T'ho pots creure? Doncs truca'ls, va. O entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: I ara moltíssima atenció perquè ens arriba Shakira i Maluma.

0: REC 105 Barcelona.
1: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
2: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de REC 105 i a Spotify.
3: Es el universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
4: ¿Qué?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
3: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
4: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
3: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
4: Molt pesat, aquest senyor.
0: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire. I sense interrupcions.
5: La teva música.

0: Energy. Doncs efectivament són els Catarres amb aquesta cançó que es diu Diumenge sense drama, que va sonar a la Mercè de RAC 105, que va ser una de les més celebrades. Déu-n'hi-do quin concertàs que van fer, eh? Que tu vas perdre, doncs mira, pots recuperar algun dels grans moments d'aquest concert al nostre Instagram, @RAC105, i si no en segueixes, doncs aprofito per dir-te que estàs tardant.
1: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
2: Aquest és el so.
3: RAC105, la teva música.
0: Camí de 3 quarts a 2. Sil Siri, Dua Lipa, Electricity.

0: Doncs aquí tenim una de les veus més importants del panorama internacional, és Teddy Swims, amb aquesta que bàsicament va ser de les primeres que li vam conèixer aquí a RAC 105. Es diu The Door, i amb ell jo que em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arnau Mulet. De seguida s'hi posa el Buscarons, com sempre, amb les millors cançons. Abans, però, encara tindrem temps d'escoltar Aitana amb el Superestrella i un clàssic de la música dance.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: El malaurat i desaparegut Avicii. Això es diu Wake Me Up. Que vagi molt bé. Demà més, després del matina, com sempre. Salutacions a l'Arnau Mulet.

0: teva música amb Albert Buscarons.
1: New Religion, aquesta és la proposta de Bebe Rexha fent servir de base al clàssic de Faithless, perquè necessitem moviment de cara a començar aquesta tarda del dimarts 29 de setembre. Què tal? Són les 2:03. Ja hi som un dia més. Un plaer, com sempre. Salutacions a l'Albert Buscarons. De seguida, connectant amb els Oques Grasses abans del seu comiat a l'Estadi Olímpic, amb In The Night, abans, número de setembre.

0: portes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
4: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
6: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
7: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
8: Celebra el Village Loves Eixa Festa a la Roca Village. Una fusió de moda, cultura i gastronomia. Assaboreix les creacions exclusives dels restaurants del Village, inspirades en Àsia i el Mediterrani. I descobreix les col·leccions que acaben d'arribar de les teves marques preferides. Del 24 de setembre al 8 d'octubre a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
9: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
10: Proper convidat,
0: Ivan Herzog.
11: Fem-nos el costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
10: i li traslladarà les teves preguntes.
11: Que balla, ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre, RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Invitacions exaurides.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
11: Que si tu era prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
10: i Estrella Damm.
0: RAC 105 Barcelona.
12: Matina Codina Best Moments.
13: Torna l'Hormiguero i tenim amb nosaltres ni més ni menys que les formigues tranques i barranques.
14: Vamos a hacer un test de preguntas incómodas que hacemos siempre a los invitados cuando vienen.
15: Mar, ¿te ha pasado alguna vez que te quitas un moco y no tienes un papel a mano? ¿Dónde lo pegas?
16: Me parto.
14: Sergi, cuando vas a hacer pis en un baño público y vas a la zona de urinarios, ¿te pones en el que vas a mear o en el de al lado por tu pito torcido?
15: Son agradables. Muy bueno,
13: gràcies per venir, per dir alguna cosa, perquè ha sigut un desastre aquest test que heu fet.
12: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

important és que no li sàpigues posar nom a aquesta cançó. El més important és que és de les que més t'ha agradat aquest estiu i que és de les que ens acompanyarà els propers mesos. Ja sempre la tindrem al nostre currículum, aquesta cançó d'Another, que es diu Talk to You. I així seguim avançant. És el so del teu dimarts. A RAC 105 ara mateix, amb aquesta de Douchy, ja, amb categoria de clàssic, el tema Anxiety.

Potser et recorden una mica, sobretot a l'era fans del sol. Ells es diuen Bro. Mira, entra la Marta bé, ara que s'ha de venir el fred. Algun dia d'aquests, esperem. De Colors, el seu debut a REC 105. Sona quan són en punt dos quarts de tres. Moment ara de Art City. Aquí tens el Locked Away.

Una cançó que ja ha fet història. El bo d'en Benson Boone. Tenim tantes ganes de veure'l en directe. Aviam si 2026-27 ja sí que és l'any definitiu. El que has deixat caure per Catalunya per veure aquest Beautiful Things i tantes altres. I ara, els nos dos amants de moda. Karol G, Bruno Mars, què està passant aquí? De moment aquí els tens plegats en aquesta cançó d'amor.

0: RAC 105.
1: La teva música.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

El dia 7 de novembre, David Guetta farà 59 anys i continua sent un dels DJs amb més reputació, dels que més ho peta, vagi on vagi, amb les seves sessions i les seves pròpies cançons, com aquesta, que vas escoltar el Baby Don't Hurt Me. Farem a baixar revolucions, que comença el moment de la digestió a aquestes hores, 7 i 3, amb Alex Warren. Un home enamoradíssim de la seva dona no para de dedicar-li pràcticament totes les seves cançons. Aquesta n'és una altra. Es diu Fever Dream.

0: sap tot. Visto nou i dol, aquesta li dediquen Teddy Swims als cunyats del món. Passem una nova cançó a les 3 i 4 minuts. Hola!
1: La teva música a RAC 105
2: amb Albert Buscarons.
0: Així comencem una hora més. Salutacions a l'Albert Buscarons ara mateix amb una cançó que ens recorda l'estiu que tot just acabem de deixar enrere. Una d'aquelles melodies que ens enganxa. Sergio Méndez, Más que nada.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
3: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
5: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour al pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
8: RAC 105 Barcelona.
9: El so de RAC 105.
10: RAC 105.
9: Evoluciona.
10: RAC 105.
11: Què?
9: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
11: Més moderna.
9: Més potent.
11: Més potent.
9: I amb tres noves notes.
12: Però què locura és esta?
9: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
11: Renovat.
9: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.
13: Bon dia, RAC 105.
14: Sou una passada.
15: Vull dir, m'encanteu. A partir del divendres al vespre...
16: I... els remembers que poseu.
13: Vull escoltar-vos cada matí.
17: Tots els presentadors, els locutors...
18: Sou els millors.
19: Tots, m'encanta.
15: Seguiu així.
17: M'agrada molt, molt.

van inventar allò de les pulseres de colors als concerts i, escolta, ho han convertit en moda. Ara, si vols una bona festa, un directe, no poden faltar les pulseretes. Coldplay, que vas escoltar Feels Like I'm Falling in Love, un altre dels seus números 1. Seguim de seguida amb un gran èxit de Black Eyed Peas, Let's Get It Started, però abans, Jay Goja, Jason Derulo, això és Mi Chico.

We Found Love. Aquesta és una altra de les cançons més potents de Rihanna, i és que la seva associació amb Calvin Harris sempre ha funcionat també en aquesta, i tant. Seguim de seguida amb el nostre estimat Nil Moliner. Una vegada més, la seva èpica Me Acuerdo de Ti, a punt de treure el cap per RAC 105. Abans, uns bailoteos amb els tiets.

Play What I Want Without Sex. Sí, senyora, Floor Is, amb la cançó que la va col·locar al mapa, de la mateixa manera que la nostra següent convidada. És un tema el que ho està canviant tot, el debut d'Adela. Un número 1 mundial que es diu Ain't in L.A.

0: teva música
1: amb Albert Buscarons.
2: Acabes d'escoltar Animal, la cançó de Cat's Eye, convertides a la banda del moment, la que el van que tant necessitàvem, que ara feia temps que no en teníem cap al mercat. 4 i 4 minuts. Hola, què tal? Benvinguts una hora més. Salutacions a l'Albert Buscarons. Això no s'atura. Ara mateix, amb la simpatiquíssima Que Chévere, del Mamaduixa.

0: teva música.
1: RAC 105. Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
2: Valorado.
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
6: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten
7: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
6: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
7: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
8: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
1: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
9: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
1: Us hi esperem.
10: Mira, ja ve, recta final.
11: Mare de Déu.
1: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
12: Més que Catalunya, més que la cursa de RAC.
13: Un autèntic bochorno.
9: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
1: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
9: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: RAC 105 Barcelona.
15: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
16: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
15: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
16: Patrocinat per La Vanguardia.
17: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
18: RAC 105, sou els millors.
19: M'encanteu.
20: Al cotxe, a la feina.
19: Em feu tant riure.
21: A totes hores.
20: Bon dia, RAC 105.
22: Moltes felicitats pel programa.
20: Ostres, m'encanteu. Sou una passada.
18: Sou els millors.

Déu-n'hi-do, va tornar a ser la reina a la gala dels Premis MTV Video Music Awards de fa un parell de nits. Madonna, emportar-se fins i tot el Premi d'Artista de l'Any. Aquí la tens amb Sabrina Carpenter i el seu Bring Your Love. I més bon rotllo pel dimarts, ara amb Old City.

Aquest és el so de Tame Impala, la banda de moda, sens dubte. Estem esperant que ens facin aquest regalet, perquè ja que no han anunciat concert a Barcelona per l'estiu vinent, a veure si entren almenys en dates de Primavera Sant. Veurem, veurem. Sabrem a dia.

0: Stargazing. Aquesta és la cançó de Miles Smith, aquesta revelació britànica que ens va cridar l'atenció des del primer dia RAC 105 amb aquesta cançó. Doncs va, que seguim amb un altre dels grans records de la Mercè d'aquest any, i és que Catarres, escolta, que són infal·libles, tu. Passen els anys i continuen editant tamarros com aquest. Que també ho va patar la Mercè de RAC 105. Diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se clar.

Salis. Aquesta és una nova banda, joveníssims, arriben des d'Osona, amb ganes de menjar-se el món, i aquí els tenim amb obrint-nos les portes amb ganes que tingui la seva oportunitat. Veurem fins on arriben amb aquest ballo, ballo, sense tu. Com que sense tu no som res, demano que et quedis. El Ja Tardes del dimarts, de seguida amb l'Enric Font, i jo que et deixo amb Rosalind i el seu exitàs Snap.

0: Ep, tu! Sí, ja tardes!
1: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
0: Aquí comença... Ja tardes!
2: Ja tardes!
1: L'Afterword de Rec 105 amb l'Enric Font.
0: Ja tardes amb l'Enric... Oh, perdó, eh?

0: Patient Zero. És la nova de Taylor Swift. Déu-n'hi-do. Proposta que va estrenar el seu videoclip a la gala dels Video Music Awards. Això fa, no fa ni dos dies. I aquí està sonant amb força, evidentment, també aquí al Ja Tardes.
1: Oh, i tant.
0: Oh, i tant, home. Què tal? Com estàs? Una mica remullat. T'has mullat avui o no? En fi, sí, com sigui, aquí connectat, eh? Ja tardes. Vinga, va, que arrenquem la maquinària després de l'Albert Buscarons. Ja saps, 4 horetes de bon rotllo, bona música. Sí, tenim perill, ho sé, però... Va, que en una estoneta obrirem tema del dia. A més, amb regalets, aquestes coses que ens agraden tant, eh? Sí o no? Això de seguida. A més, també, què més tenim? Home, batalla de cançons, rous musical, enfrontant tres temes, avui de molt bon rotllo, tu escolta. I que no falti, home. A més, la versió del dia, els comentaris que pots enviar ja mateix si vols al WhatsApp.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Oi, oi, oi. Temes barats, temes barats. Sí, la pluja, mira... La pluja ens toca una mica... La cosa, és així, mira.
3: Hola, què tal, com estàs?
0: Doncs mira, una mica tocat el bolet. Va, anem-hi de cara i al tanto perquè comencem forts amb un d'aquells clàssics mítics que hem ballat ja unes quantes vegades. El so de Corona, tema dels 90, d'aquells de discoteca, de pista, de ballar. The Rhythm of the Night, Son Reebok o Son Nike. Va, pujam-lo!
2: Ja tardes.
4: Amb l'Enric Font.

0: A aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor? ¿Por qué no me dijiste la verdad?
2: Però nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
3: RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.

0: Josep, tu.
1: Sí.
2: Ja tardes
3: a pujar el volum. RAC 105.
4: Si bé tu vols passar...
5: Sí, claro.
4: A l'Enric Font. Has d'escoltar.
5: Te ries?
6: Doncs sí. Les autoritats sanitàries adverteixen...

0: Sol to you, eh? Not there. Oh, yeah. Ah, que mola, sí. Doncs anima qualsevol. Vinga, re, uns 14 minuts a les 5. Anem passant via. Aquí ja tardes.
1: Hola, què passa?
0: Què passa? Va, anem a obrir tema del dia, perquè... Tela. Va, que avui parlarem de hobbies. Sí, perquè, mira, hem anat descobrint alguns dels hobbies força curiosos de grans artistes de la música. Sí, perquè... Va, anem a fer un repàs, ja veuràs, perquè jo crec que et deixarà sorprès més d'un. Mira, per exemple, parlem de Taylor Swift. Per exemple, mira, l'artista nord-americana és aficionada a les manualitats i a pintar. Sí, es veu que fa també allò... alfebreria, es diu? Sí, se li donen bé les manualitats, eh? O, per exemple, Ed Sheeran. És molt fan dels Lego. Sí, veu que col·lecciona Lego. També és fan de Star Wars, eh? O diuen que Harry Styles fa punt. Sí. Es fa jerseiet. Això diuen. No sé si és cert, però... Com deia la meva àvia, si el río suena... O Justin Bieber al tanto. Es veu que va estar un temps molt enganxat als cubs de Rubik. Sí. Un malalt, que tenia toc i tot, una mica, eh? Sí. O queixa, al tanto. Que té una afició una mica més paranormal. Sí, els fantasmes. Li agraden els fantasmes. Saps allò que va a algun lloc, aviam, què passaria? Hi ha fantasmes o no? Jo en conec uns quants, de fantasmes, però sí. A tot això, mira, avui nosaltres volem saber quin és el teu hobby, quina és la teva afició, què t'agrada fer en el teu temps lliure. Doncs

0: Com sempre, ens ho pots explicar al WhatsApp.
1: 608-7171-41. Sí.
0: T'agrada jugar algun videojoc en concret? O tocar un instrument, o llegir, o dibuixar, pintar? Explica-m'ho, concretament. Què t'agrada fer en el teu temps lliure? Què és el que aprofites a fer quan no tens obligacions? Doncs va, explica'm el WhatsApp.
1: Ja tardes, enviar una nota de veu.
0: Sí, i avui al tanto... Tenim les samarretes del programa. Samarretes del Ja Tardes que pots guanyar si participes. Les noves samarretes xules, xules, eh? Sí. Home! Ole, tu! Mogollón, eh? M'encanta. Doncs va, recorda... Què t'agrada fer en el teu temps lliure o quin és el teu hobby? Explica-m'ho i entraràs en el sorteig. Aquesta samarreta. I de pas també em pots demanar aquella cançó que et vingui de gust, que ens animi aquest dia una mica grisot, tot i que ara mateix, almenys aquí a Barcelona, perdoneu centralisme. Però sembla que vol sortir el sol, eh? Doncs va, de seguida repassem comentaris, ara per això. Mira, ens ve de gust recuperar el so dels Coldplay, una de... Sí, sí, de bon rotllo total. Viva la vida, doncs visca tu, visca doncs, el programa i visca...
2: Visca Marata!
0: Exacte.

0: Tardes, envia la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: Madre mía.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Dormir en un hotel a Espanya costa avui un 67% més que fa 10 anys.
3: Per començar, la mampara de la dutxa d'un hotel de 5 estrelles ha de tapar la totalitat de la dutxa.
4: Sí.
3: Si quan surto de la dutxa sembla que hagi vingut del Waterworld de Lloret sense canviar-me la roba, no és una dutxa digna d'un hotel de 5 estrelles.
5: Sabeu dutxar o què?
3: Sabeu per què la lio? Perquè trigues més de 10 minuts en saber com funciona la punyetera dutxa. No poden estandarditzar les aixetes perquè no hagis... Comencen a sortir xorros que
2: no fred calent.
3: I si em dones un gel que giro el paquet i posa gel i xampú. A veure un moment.
2: Ui.
3: O m'estan estafant al súper quan he de comprar les dues coses per separat, o tu m'estàs estafant com a hotel, o és que tu rentes la roba amb lleixiu d'aquest de rentar terra.
5: A mi no gusta el condicione.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Escoltes tots els èxits de la música.
6: No podràs canviar d'emissora. Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
7: És guapo i ben plantat.
8: És gravíssim.

0: És el treball de Joker en el bikini. Mira, una altra de les que va sonant de tant en tant per aquí pel programa. Va, tenir molts missatges, molts comentaris, moltes històries.
1: 608-7171-41.
0: No tanto, mira.
2: Enrico!
0: Ai. Ai, ai, ai.
2: Ets una font de cerviesa.
0: Sí.
2: Ets una font de sabidoria. Sí. Ets una font de música i teràpia.
0: Teràpia.
2: Com la font d'aigua que està caient com un torrent. Enric!
0: Oh, Dios mío!
2: Avui no caldrà que netegis el cotxe. Ja està tot el pescó vendidor.
0: Sí.
2: Doncs vinga, arriba, Enric!
0: Estic fatal. Oito, oito, oito!
2: Que ve com los goles d'Espanya.
0: Ole! Mare meva! Però aquí... Esteu pitjor que jo, que ja has dit, eh?
2: Ole!
0: Sí, ole, ole. Ai, mare meva. Va, recorda que avui al tema del dia estem buscant aficions. Bé, concretament, quin és el teu hobby? Què t'agrada fer en el teu temps lliure? Explica-m'ho i entraràs en el sorteig d'aquestes samarretes del Getardes. Que mola, que xic! Aviam, 608-7171, mira, hola!
3: Ric Font, hey. Som la Roser i la Eiko de Cabrils.
0: Hello.
3: I jo... En el meu temps lliure jugo a videojocs i les col·lecciono.
0: Sí.
3: I la Eiko...
0: Què, què?
4: Jo faig moltes manualitats.
0: Ah, mira.
3: Ja veus, no ha agafat la meva base pel videojocs. Vinga, un petonet.
4: Un petonet.
3: Adéu.
0: Però vull saber quins videojocs. Heu de ser més concret. Jo vull saber, doncs, això. A quin videojoc et vicies. No sé, digue'm. El FIFA, el FIFA. O el Final Fantasy. No ho sé, no ho sé. 608-7171. Va, sigueu més concrets, eh? Que som tafaners, escolta. Mira, hola.
5: Hola, RAC 105. Em dic Naim. Ara mateix estic anant...
0: A on, on? On vas?
5: A fer música.
0: Ah, molt bé. Molt
5: I
0: bé.
5: El meu hobby...
0: Què, què, què?
5: És dibuixar mentre escolto la vostra ràdio.
0: Ah, mira.
5: Adéu.
0: Adéu. Què dibuixes, eh? Això també m'ho pots explicar, eh? Sí. Ja dic jo que som a tapaners number one. Va, tu també, explica'm el teu hobby, les teves aficions, 608-7171.
6: Ja tardes sí. A enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, vinga. Que pots guanyar les samarretes del Ja Tardes, que en tenim moltes, eh? I molt xules, tu. Va, continuem. Al tanto perquè arriba Shakira, que està on fire. Déu-n'hi-do com ho pet allà a l'estadi Shakira, allà a Madrid. Aquesta residència que té europea. I en aquest cas, al costat de Maluma, han creat una nova història anomenada Agua, que és el que cau avui. Sí.

0: ens envia la teva nota de veu.
1: Enric Font, guapetón, tu que ets un campeón.
2: Enric Font, ens mors mogollón.
3: Enric!
4: Que ja tardes.
3: Enric Font, ets l'home orquestra de Catalunya. Eh? El timbaler del Bruc modern. T'estimem.
5: Hello, Enric.
6: Ets un superman de la ràdio.
7: La festa i xarigola. L'Enric Font controla.
8: Enric Font. No, no, no, no, no. Enric Font. No, no, no, no, no, no.
9: Vamos ahí.
10: El ja tardes amb l'Enric Font.
11: Que mal és un mogollón.
12: Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh? Em torno boja!

0: Tant amb aquest Training Season, que també ens encanta.
1: M'encanta.
0: Heus? Va, res, en qüestió d'uns 20 minuts, pràcticament arribarem a les 6, aquí al Getardes, que no falti de res. Mira, un fantasma. Va, el tanto perquè ja saps que en aquest programa, a part de fer regalets i escoltar les vostres peticions i els vostres missatges, també tenim una batalla de cançons, sí!
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round one, fight!
0: Vinga, va, que avui al Ja Tardes ens proposem pujar el bon rotllo, tu!
4: Ole!
0: Sí, sí, sí. Clar, avui el temps no acompanyava gens i no acompanya. Ha plogut, bé, o plou alguns punts a Catalunya. Mala cara, tot grisot. I nosaltres, mira, tenim la solució molt més efectiva que qualsevol paraigua i d'allò, eh? Avui música de bon rotllo, tu! Ole! Sí que hem agafat tres cançons que tenen una cosa en comú, que les poses i automàticament ja et canvia la cara. I tu decideixes quina és la millor, com sempre, amb un àudio a través del WhatsApp. Així que vota, vota. Agafa el telèfon, obre l'aplicació i escull la teva preferida. Anem a enfrontar-les. Anem a repassar l'opció número 1. Home! És Shakira. Ja ho comentàvem fa una estona, que ho està patant moltíssim. I clar, i amb aquesta cançó és que és pràcticament impossible escoltar-la amb cara de dilluns, allò de... No, no, no. Canvia la cara. Tens ganes de ballar, tens ganes de bon rotllo, tens ganes de... Waka Waka, és la teva preferida? Explica-m'ho amb un àudio, vinga. O potser prefereixes l'opció número 2. Ja que estem a les acaballes del mes de setembre, aquesta també, doncs la volíem aprofitar per acomiadar el mes amb una cançó així de bon rotllo. Erwin and Fire amb aquest setembre. Això sí, la remescla de Fats and Small de finals als 90. Vine, vine, vine, vine. Home! És la que més t'agrada? Doncs vinga, audio al WhatsApp. O potser prefereixes l'última, l'opció número 3. Home! Una cançó de casa que ens va perfecta, com en ell el dit. Si el dia és gris, nosaltres li posem actitud. És la que ens porten els búhos, al costat de Fractal. Tema d'aquells també ben engrescats. I ara toca tu, eh?
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
2: 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Sí! Quina d'aquestes tres cançons és la que et dona més bon rotllo? Recorda, opció número 1 amb Shakira i el seu Waka Waka. Opció número 2 amb Erwin and Fire, Septembre. Això sí, la remescla de Fats and Small. O l'última dels búhos amb Actitud. Al costat del Fractal, amb aquesta essència dels 90. Doncs va, participa i explica'm quina és la teva preferida.
5: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí, sí. I recorda que al final del programa doncs repassarem el veredicte amb tots els vots i resoldrem aquesta batalla, aquest roast musical. Vinga, va! Dit això, anem-hi de cara perquè arriba per aquí Kylie Minogue, que ens porta el seu Padam Padam.

0: Rec 105 Barcelona.
1: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
2: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
1: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
3: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
4: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
3: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
4: Patrocinat per La Vanguardia.
5: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
6: Miley. Teddy Swims. De Bausa. Uget.
7: I els nostres números 1.
8: Mi penya del RAC 105.
9: Soc el Guillem de Bugós.
10: Alfred García.
11: Tinc a Flauas i Stay Home.
12: Fumira des del País Valencià.
13: Som els Pies.
14: Soc el Migui Núñez.
15: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
16: Som els Catarres.
6: Tots ells tenen una cosa en comú.
7: Els escoltes aquí.
6: RAC 105.
7: La casa dels teus artistes preferits.
6: Ja tardes.
7: Ràdio en estat pur.
6: Amb l'Enric Font.
7: Yeah.

0: passions, eh? Sí, sí, sí. Olivia Rodrigo, que ens porta aquest de Drop Dead. També ens agrada.
1: Oh, yeah.
0: Evidentment.
2: Oh, yeah.
0: Va, re, en 10 minuts arribarem a les 6. Aquí ja tarda, sempre... engrescar, això és tonta. Va, missatges, comentaris i també aficions, que és el que busquem avui.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, estem buscant, doncs, aquests hobbies o aquestes coses que t'agrada fer en el teu temps lliure. Explica'm. Una mica explícit, eh, això sí. I recorda que pots guanyar les samarretes, les noves samarretes del programa. Vinga, aviam, hola.
4: Hola, em dic Jordi. Mira, la meva afició és col·leccionistes de mineral i, a més, sóc arquer. És la meva afició estrella, vale? Re, molt bon programa.
0: Gràcies.
4: Una salutació molt gran a tothom.
0: Molt bé, molt bé. Que ets arquer, o sigui... Arquer, què vols dir? Que tires fletxes. 608-71-71. Ara, els minerals, eh? Antigament es feien les col·leccions de minerals, no? D'aquestes de subscripció, saps? D'aquestes que anaves al quiosc. Pequeños minerales, saps? Partículo 1. Mare meva. Avui estem... Sí, sí. Bon, tenim més. Mira, hola! Ui. Bona tarda.
5: Hola, Enric Font.
0: Hola.
5: Doncs a mi m'agrada llegir, sí, novel·la Spicy i fer ganxet.
0: Ah.
5: I a la meva filla...
6: dibuixar capibarets i personatges de Hasbin Hotel.
0: Què dius?
5: I esperem que ens toqui la samarreta.
0: Aviam.
5: Ah, vinga, salut.
0: Apa, adéu. Oh, bones aficions aquestes, tu, escolta'm. Me les apunto per aquí perquè estan molt bé. Va, i tu també, explica'm quin és el teu hobby. 608-71-71, què t'agrada fer en el teu temps lliure? Doncs vinga.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí, sí, sí. I jo que t'haig d'explicar coses interessants perquè, mira, demà dimecres, al tanto perquè tenim dia xulo, els de RAC 105 amb Estrella Damm, perquè tornen a portar-te els teus artistes preferits amb el seu 105 confidencial. Demà, al tanto, perquè coneixerem de ben a prova amb un dels nous talents de la música catalana aquí de casa nostra, que és Ivan Erzo. Com sempre, des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. Tot i que les entrades ja estan exaurides, estigueu molt atents als propers 105 Confidencial per conèixer-ho tot sobre els artistes del moment a Catalunya. Com sempre, de la mà de RAC 105 i Estrella Damm, torna al 105 Confidencial.
7: L'Enric Font presenta Ja tardes.
3: A RAC 105.
8: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
9: No ho sé.
8: Com Caneda.
10: Sorpresa.
11: ¿De qué te dirías tú?
8: No sé.

0: que és bonic.
1: Una d'aquelles que emocionen, eh? Escolta.
2: Oh!
1: Sota Bruno Mars, amb aquest Risky Tall, un bolero d'aquests que, bueno, bueno.
0: A mi m'agrada.
3: Me gusta.
0: Me gusta, me gusta.
1: M'hagi volgut començar nova hora amb tu, aquí al Getarda.
2: Hola,
1: Enric. Hola. 10 minuts a les 6. Va, tenim missatges, comentaris. Recorda que si avui vols la samarreta del programa, simplement m'has d'enviar un àudio i explicar-me quina és la teva afició, el teu hobby, que et dediques al teu temps lliure, sí.
4: 608-7171-41.
1: Ai, com anem. Avui estem a tope, eh? Mira, hola!
5: Bon dia, Enric Font.
1: Bona tarda.
5: Soc l'Aran de Sant Guim de Llobregat.
1: Hola.
5: I les meves aficions són jugar a futbol, córrer i fer... Sí. I fer escalada.
1: Ah, mira.
5: I si em pots ficar la cançó de Fastuc, millor.
1: Sí.
5: Adéu.
1: Ai, adéu. Mira, ha sigut pim-pam, això, eh? Així que t'agrada el futbol, l'escalada, bueno, molt complet. Marcos, amb K, déu-n'hi-do com la va liar el divendres, eh?
2: Ai.
1: Sí, a la Mercè de Raxen 5. Ho ha donat tot, però tot, tot.

0: explicar-me doncs aquestes aficions, concretes, concretes. Potser, no sé, t'agrada pescar? Sí, no sé, no sé. O fer maquetes amb el Lego. Si jugues a videojocs, a quin t'has viciat últimament? Doncs vinga, va, fot-li.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. Pas, tuqui-tuqui. Nosaltres sempre estem de festa, festa. Veus? La nostra afició, la festa, eh?
2: Festa, festa, festa.
0: Exacte. Va, que t'has d'explicar coses perquè, escolta'm, oi que tots recordem grans moments de l'Iniesta?
3: No és la puta gusto!
0: No, no, no.
3: És la puta gran!
0: Ara, ara.
3: És la puta gran!
0: La puta gran! Doncs això mateix. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Doncs ara podreu descobrir la seva història des de dins. Els records, les emocions, els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista, eh? Doncs Iniesta Experience, el joc interior, des del 28 de setembre a Barcelona. Ole! Trobareu entrades i tota la informació a Iniesta Experience, ho diré bé, iniestaexperience.com. Déu-n'hi-do.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.
4: Enric Font.
1: El teu after work a RAC 7.

0: Les tardes mai abans havien estat tan divertides. Escolta l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tardes.
2: Hola, Enric Font, soy Alexa. A mi també me pones mogollón.
3: Verge Santa.
4: Ojo, ojo, ara, ojo.

0: És la nova dels Brou, de fet, una de les que hem descobert aquí a RAC 105, eh? De color! A mi em mola, tu, eh? Aquesta xula, sí, sí. Vinga, re, uns 17 minuts que passen de les 6.
1: Molt bona tarda, senyores i senyors.
0: Molt bona tarda. Així estaré jo després d'aquest aiguat que... M'he mullat, m'he mullat.
2: Ai, madre!
0: Sí, sí, sí. En fi. Sí, sí, encostipat i afònic, afònic. Vinga, re, que tenim molts missatges, molts comentaris. Falta el teu, eh?
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, un àudio, 608-717-141. Avui busquem aquests hobbies, aquestes aficions... El que fas en el teu temps lliure, mira, som així a tafaners. Va, ja saps que en aquest programa també tenim bones seccions com la que... Com la que arriba a continuació, va.
4: La versió del dia al Ja Tardes.
0: Sí. Ole. Ai, com anem. Vinga, va, que avui, mira, per fer aquesta secció, ja sabeu que sempre repassem temes mítics, amb totes les seves variants de diferents estils. Clar, avui, després d'aquest anunci del comiat de Rod Stewart, sí, que el seu comiat dels escenaris, que diu que ja no vol fer més actuacions. Almenys l'última serà la gira del pròxim 2027, eh? Doncs mira, volem retre un homenatge a l'artista britànic i volem recuperar una de les seves cançons més icòniques. I think I'm sexy. Sí, sí, sí. És disco, és seducció, és moltíssima confiança en un mateix, eh? Sí. Lligo, lligo, lligo, lligo. Bé, aquesta la coneixem tots. I d'un èxit de fama mundial, evidentment, existeixen un munt de versions. Mira, i volem destacar covers, com per exemple aquest ben intens, però dolcet a ritme de jazz.

0: Una bona referència a càrrec de Cassandra Beck. Està xula, eh? Mira, també hem trobat una a ritme de la dècada dels 80. Tanto perquè és Sabrina!
1: Sí! Oita, oita!

Déu-n'hi-do. Evidentment, també tenim versions de bon rotllo, d'aquest bon rotllo reggae. Ei! Aixeca-la-da, una mica. I molta atenció a aquesta que arriba ara, una cúmbia en castellà que és que m'ha deixat sense paraules.

Sí, estan cridats. Al tanto, perquè això està fet per la cúmbia moderna de la societat. ¿Crees que soy sexy? Així s'anomena aquesta història. Mira, mira, mira. Listen to me, eh? Ai, mare meva, tu. Flexi, let me know if my flow be sexy. Mira, i no podia faltar una versió dance dels 90, amb les veus del mateix Rod Stewart. Això sí, a càrrec dels Entrants. Aquesta és mítica, eh? Aquesta... Però va, anem-hi de cara, perquè la versió realment del dia d'avui és també una dance, en aquest cas a càrrec de Sam Finn, al costat dels Body Bangers. Think I'm Sexy. Bé, els oients d'aquest programa sabeu que cada dia obrim amb aquesta sintonia, sí?

0: música.
1: RAC 105.
2: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
8: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
10: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
11: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
12: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten
13: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
12: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
13: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
14: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
15: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 30% en totes les xocolates i xocolatines, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 30 de setembre, a Carrefour.
1: RAC 105.
0: La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
16: RAC 105. Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
17: Mola, mogollon.
18: Però això què és?
19: Ai, no ho sé.
18: Comencem forts.
20: Està rient.
21: No!
22: Madre mía.

0: És una de les més recents de Teddy Swims, una que ens encanta, que ens meravella, a més ben elegant. El Mr. Know It All. Bé, en qüestió d'un minutet, arribarem a 2:15, aquí ja tardes, tot bé, no?
1: Ai, Déu meu.
0: Sí. Estem... Clar, és que saps què passa? Que jo sóc com la gent gran. Sí, m'explicaré. I és que amb aquest temps que fa, ho noto molt fort. Sobretot a les cames, que estic...
2: No puedo.
0: Sí, com els avis, eh? Només em falta dir, tot això eren camps, eh? Ja està, ja ho tindríem. Va, que tenim molts missatges, molts comentaris i també molts vots per la batalla d'avui.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Va, foli. Home! Avui una batalla de cançons, un roast musical, mira, dedicat precisament al mal temps, eh? Al mal temps, bona cara i bon rotllo! Perquè avui, mira, mirem per la finestra i ja sabem que la cosa no està massa fina, tot i que, bé, estava pitjor aquest matí, almenys aquí. Sí, centralista total. Bé. En fi, i per això doncs, volem enfrontar tres cançons que ens donen precisament bon rotllo, eh? Que ens posen una mica un somriure a la cara, si més no.
1: Sí.
0: I tu, com sempre, decideixes quina és la millor a través del WhatsApp. Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, anem a enfrontar-les. Anem a repassar, per exemple, l'opció número 1. Toma! Només que somni ja el primer ritme, ja tens ganes de moure't, eh? Bon rotllo a tope, és automàtic. El so de la Shakira, que ens porta aquest guaca, guaca, ja és immortal, això, eh? És una cosa bona.
4: Oye, tu Dios y...
0: Si és la que t'agrada, explica-m'ho. O potser prefereixes l'opció número 2. Mira, com ja pràcticament ens estem acomiadant del mes de setembre, jo crec que aquesta no podia faltar. Eh, September! Air With and Fire, això sí, la versió de Fats and Small, de finals dels 90, és més pistera, més d'allò, eh? Més per donar-ho tot, escolta'm, sí, mira. Oi, tal? Doncs si t'agrada aquesta, doncs també m'ho pots dir. Ai, ai, ai! Va, i anem amb l'última opció número 3, que són els de casa. Hola! Una cançó que seria filosofia de vida, eh? La que ens porten els Búhos amb els Fractals, recuperant l'essència de la cançó dels 90. Amb actitud, clar que sí! Va, ara toca a tu. Quina prefereixes de totes aquestes?
5: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara! Mira, tenim vots. Dels petits a casa. Hola!
6: Hola, Raxensin! Soc la Sofia i vull dir que jo vull votar per la tercera de Mussols.
0: Mussols?
6: I el meu pare vol... Búhos.
0: Ah.
6: I el meu pare vol votar.
0: Quina?
6: Per la segona.
0: La segona?
6: Doncs, petons, adéu. Abans de les 8.
0: Sí, abans de les 8. Mira, tant abans com...

0: llegenda, que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.

0: Els hem fet un far de ballar aquesta història durant tot l'estiu i espera't a la tardor, eh? Joan Dausà amb Maduixa, amb aquesta. Papi, posa-la al disc. Ai, Julieta, la samarreta.
1: Sí, sí, sí, així anem.
0: Vinga, va, re, menys de 20 minuts arribarem a les 7 de la tarda.
2: Hola, guapíssim.
0: Hola, vinga, aquí el Ja Tardes. Un servidor, l'Enric Flor, que no falti.
3: Oh, i tant.
0: Oh, i tant. Va, missatges, comentaris i avui hobbies també, eh? Volem saber, doncs, les teves aficions.
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Sí, sí, sí. Recorda, volem saber què fas al teu temps lliure i podràs guanyar una samarreta al programa del Ja Tardes. Les noves, les xules.
1: Oh, yeah!
0: Oh, yeah! Sí que... Oh, yeah. Que no em feu cas, estic espès com el temps. Saps què vull dir? Igual, igual. A veure, mira, hola.
5: Hola, Enric Font. Doncs un hobby que tinc és customitzar roba.
0: Oh.
5: Per exemple, sí. Pues, no sé, compro samarretes d'aquestes llisses, sí. I faig un dibuix, sí. O li poso un pedaç, o botons, una tira de color, o... Fer-lo teu, fer-lo al teu rotllo.
0: Sí.
5: Està guai.
0: Molt bé.
5: I un altre hobby... Escolta el Ja Tardes.
0: Oh.
5: Home. I llavors estaria guai,
0: sí,
5: guanyar una d'aquestes samarretes, o almenys entrar en el sorteig, i qui sap, potser poder-la customitzar.
0: Ah,
5: una abraçada.
0: Tot i que està xula, tal com està xula. Però bé, sí, per què no? Ah, bé. Doncs mira, em faria il·lusió, veus? Molt bé. Bueno, tu també, 608-7-7-4-1. Aviam.
6: Bona tarda, Enric.
0: Hombre.
6: Jordi Culer, de Gavà. Doncs, a part del futbol,
0: sí,
6: la meva gran afició és el ball. Ballar salsa. Vaig a una acadèmia a ballar salsa.
0: Ole.
6: Salutacions des de Gavà. Una abraçada ben gran.
0: Oi, tal ell. Oi, tal Jordi Culer, de Gavà. Salsero, salsero. Ole. Oh, ballar. Ai, doncs a mi m'hauries d'ensenyar, perquè sóc el típic que va trepitjant a tothom. Almenys ho intento, ja, això sí, però... Sí, sí, tinc perill, tinc perill. Ja, quan em veuen a la pista, ja, bueno... Danger, cuidadín. En fi, aviam, va més, hola.
7: Bona tarda, Enric Font,
0: ei,
7: què tal?
0: I aquí estem.
7: Doncs la meva afició és col·leccionar consoles portàtils de videojocs.
0: Com?
7: Tinc gairebé totes la de la... de tota la història dels videojocs.
0: Totes? Uau! Però aviam... Clar, entenc que tens la Game Boy, la Game Boy Advance, la Game Boy no sé què... Tens la Game Gear, la... La PSP... Bé, totes. Jo vull foto per corroborar això, Sí, sí. Jugant allà al Super Mario tot el dia.
8: It's me, sí. Mario!
0: Mario, sí.
8: Here we go!
0: Vinga, som-hi, here we go! Ai, mare. Ja dic jo, no em feu cas avui, que no. Va, tu també, digues la teva, 608-7-7-4-1. Aficions, avui busquem, doncs, això, hobbies. Què fas quan no tens obligacions? Doncs a què dediques el temps? Bueno, una estoneta en repassarem i tenim un megapremi avui, que són les noves samarretes. Va, que anem amb més, que arriben els Disturb amb la versió del The Sound of Silence.

0: REC 105 Barcelona. Arriba la 114a edició del CHIO Barcelona. De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món. Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils. Patrocinat per La Vanguardia.
1: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
2: Per trobar bona música.
3: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
4: Dice Locarti.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
7: Família de RAC 105.
8: Som els Catarres.
9: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
10: Som els Tiets.
11: Sóc el Migui Núñez.
12: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
13: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
14: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
15: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
16: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
17: No, no cal creuar mig món.
18: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
19: Un petó i una abraçada, família.
20: Un petonet de part de tots, sí.
2: Això és RAC 105.
20: Un bé, senyor.
2: A RAC 105.
18: Merci, besito.
2: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.
1: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
0: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
1: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
21: Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
22: Carlàs canvia, Carles repara.
1: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
23: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia al musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
24: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: REC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
25: Proper convidat,
0: Ivan Herzog.
26: Fem-nos el costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
25: i li traslladarà les teves preguntes.
26: Que balla, ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre, RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
25: Invitacions exaurides.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
26: Que si tu he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
25: i Estrella Damm.
0: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
27: Enric Font.
28: El tallo més poca vergonya de la ràdio.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, Enric, soc la Núria des de Riells del FAI.
2: Hello.
1: Diu, què hacen un tenedor i un cuchillo en el hospital?
2: Ai.
1: Diu, perquè la cuchara s'opera.
2: Oh! Ai, m'encanta, eh? Mira més.
3: Per aquella que es parro, quiere 500 quilos de harina.
2: Oh, per què?
3: Para-pan-pan-para-pan-pan-para-pan-pan-para-pan.
4: Com es diu el capità general de l'aviació de l'exèrcit rus?
2: Sorprèn-me.
4: Sikauspov.
5: Doctor, doctor, ¿puedo bañarme con diarrea? Hombre, si tiene mucha...
2: Oh, no! Aquest és una mica, pasticoset.
6: Sí.
2: Oh.
0: Ja tardes.
6: Ja tardes.
7: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
7: Amb l'Enric Font.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja Tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diria l'Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric.

0: És l'Aitana, que triomfa com sempre amb cançons com aquesta, eh? Connexió psíquica, té alguna cosa que mira que connecta, connecta amb nosaltres, eh? Sí, sí. És així, és així. Vinga, va! Re, 4 minuts que passen de les 7 de la tarda, aquí estem.
1: Oli, sí. Buenas tardes.
0: Ja tardi, sí. Aquí estem, com sempre, animant-te, para que facis, estiguis on estiguis, un dia grisot, però... Nosaltres aquí en bon rotllo, eh? Com sempre. Home, que no falti. Home! Va, recorda que avui estem regalant les samarretes del programa, les noves samarretes del Ja Tardes. I si les vols, simplement m'has d'enviar un àudio al WhatsApp i explicar-me, doncs, el teu hobby, la teva afició, el que t'agrada fer en el teu temps lliure, escolta'm.
2: 608-7171-41.
0: Tafaners? Sí, una mica. Això no és novetat. Vinga, tenim comentaris per aquí. Mira, hola!
3: Hola, Enric. Doncs mira, a mi, al meu temps lliure, el que m'agrada fer és màgia. M'agrada fer màgia. I, bueno, jo em dic Marc Màgic, de nom artístic. I ara, l'1, 2, 3 i 4 d'octubre, es farà una fira de màgia a Montgai Màgic. Montgai. Si busques per el Google Maps hi surt.
0: Sí, tranquil.
3: I doncs jo sóc un dels participants i tota
0: bé.
3: La gent que ho mire estarà invitada.
0: Molt bé.
3: Vale?
0: Molt
3: Vinga,
0: bé.
3: Va, adéu.
0: Que era Marc Màgic? Era el... Ja m'ha colat en la falca, eh? Ha fet màgia, eh? Ha got xas i te la cuelo por aquí, eh? Sí, sí. Ai, mare. Va, 608-7171-41, tu també pots participar a explicar-me, doncs, això, ok? Les teves aficions, mira, hola.
4: Hola, sóc en Joan, de l'Alt Empordà.
0: Oi, en Joan.
4: La millor comarca que hi ha.
0: Sí, clar que sí.
4: Vinga, un dels meus hobbies és reparar coses.
0: Epa!
4: M'agrada molt agafar coses, reparar-les, i és igual que si no hi ha televisió, un microones, un cotxe, el que sigui. A mi m'agrada reparar-ho tot.
0: És maquíver.
4: Si puc, si no, bueno, a la basura, a la deixalleria.
0: Apa!
4: Normalment... Botiga, un 50% el reparo i el 50% doncs se'n va a la deixalleria.
0: Ah, molt bé, molt bé.
4: I sobre el Rose musical, m'agradaria molt votar a la actitud. Que és la tercera cançó.
0: Val.
4: Vinga, fins ara.
0: Ha fet un 2x1, eh? Un 2x1. Ha participat al tema del dia i avui també a la batalla de cançons. Vot per actitud, mira. Amb actitud que anem avançant. M'agrada, eh? Així que a reparar coses. Buah, aquí a la ràdio hi haurien... Tindries una llista per reparar, mare meva. 608-7171-41, va, tu també. Explica'm les teves aficions, si ets un MacGyver com aquest. Els que també reparaven coses eren l'equip A, no? Ai, mare. Va, en una soneta repassarem més. Sí. Recorda que en joc la samarreta, la nova samarreta del programa, home! Està molt xula. Va, que arriben per aquí Lady Gaga i Ariana Grande. Ens porten aquest Rain on Me. Avui perfecte.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: El sinvergüenza de l'Enric Font.
4: Sí.
3: El ja tardes et posa musicón.
5: Sí, sí, això és veritat, musicón.
6: Vamonos!

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
2: Ja tardes.
3: Ai, calla.

0: una altra d'aquestes grans propostes a càrrec de Taylor Swift, el seu Opalite. Oh, oh, oh. Que, per cert, abans ho hem comentat, que Taylor Swift té... té aficions com les manualitats i li agrada molt pintar, eh?
1: Sí, sí.
0: Fa de tot, fa de tot. I precisament avui busquem les teves aficions, el teu hobby, eh? Què t'agrada fer en el teu temps lliure? Allò, quan no tens obligacions, què fas? Què fas?
2: Vinga. Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, explica-m'ho i entraràs en el sorteig de les noves samarretes del Getardes. Ai! Unes samarretes que vam estrenar la setmana passada, eh? Estan molt xules. Aviam per aquí, aquestes aficions. Mira, hola.
3: Bona tarda, Enric Font. Ei. Soc el Josep de Gavà.
0: Oi, tal, Josep?
3: I bé, jo tinc una col·lecció de... El meu hobby ha estat durant molts anys col·leccionar Madelmans.
0: Ostres!
3: Tinc dels primers, de quan jo era petit i jugava amb ells... de més qualitat, que no tenen peus. Després van treure uns amb peus. I ja en l'època dels meus fills van treure una nova remesa de Madelmans, però res a veure amb aquells de qualitat i el tipus de plàstic i tot.
0: Ostres.
3: Déu-n'hi-do la col·lecció que tinc. Felicitat pel programa.
0: Ai,
3: i a veure si em toquen les samarretes noves. Vinga, records.
0: Ai, adéu. Ostres, els Madelmans, tu.
1: Los Madelmans lo pueden todo.
0: Sí, lo pueden todo, sí. Ai, mare. Clar, és que jo, la meva època era més del Action Man, que no del Madelman. Mira, al tanto, perquè tenim aquí un anunci del Madelman que, bé, que tenia com accessoris, coses, no? Mira.
4: Madelman presenta l'astronave M7X.
0: La música.
4: Si quieres viajar con tus Madelman, entra en la astronave M7X.
0: Okay.
5: ¡Disparen, cohete sonda!
0: ¡Dispare!
4: Astronave M7X, ahora con el nuevo hombre verde de Madelman.
0: ¡Madelman! Sí, senyor, sí. Oh. Qualitat de l'època, també, una mica, l'anunci. Que semblava que el locutor estigués molt a prop del micro, perquè... Déu-n'hi-do, Va, 608-7-7-4-1, mira més, hola!
6: Hola, bona tarda.
0: Hola,
6: Font.
0: Què tal?
6: Què tal?
0: Molt bé, molt
6: la tornada.
0: Bé. La tornada? Ja no me'n recordo.
6: El meu hobby és cosir.
0: Oh.
6: M'agrada molt.
0: Molt bé.
6: I m'agrada molt.
0: Vinga, cosir. Vinga.
6: Aquí ho deixo.
0: A cosir, mira.
6: Sé que queda molt poca gent que diguerà de cosir. A mi m'agrada.
0: Ah, mira, molt bé, molt bé.
6: Aquí, sí. Bona tarda a tothom.
0: Bona tarda.
6: Adéu.
0: Doncs a cosir, s'escolten. Podràs fer, bueno, 1.000 bufandes, 608-7-7-4-1, va, tu també, explica'm. Bé, qui diu bufandes diu arreglar coses. 608-7-7-4-1, va, explica'm els teus hobbies, aficions, aquestes coses que, com som els tafaners number one, ens agrada saber. Va, i de pas, doncs, mira, una samarreta al canto, d'aquella xula, xula. Vinga, va, que nosaltres anem avançant. Re, 20 minuts que passen de les 7 ja, escolta'm. Anem tard, sí, una mica, ja ho diuen.
2: Vinga, Enric, que anem tard.
0: Ho sé. Va, que arriba Jess Glynn. Com he fet temps, perquè arribés la cançó? Amb aquesta història, Hold My Hand.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
3: Truca a Verisure. El 900-903-744.
5: Verisure.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat. Arriba la 114a edició del CIO Barcelona.
7: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
8: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
7: Patrocinat per La Vanguardia.
9: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
10: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
9: Amb la Simfònica de Copla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
10: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
11: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
11: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mola de Déu.
11: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
15: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
16: Un autèntic bochorno.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
11: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: RAC 105.
0: La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
17: Sabeu com es diria d'Enric Font? Si tingués molta, molta pasta.
18: Com?
17: Enric Font Thyssen.
19: Hòstia.

0: sempre joves, clar que sí. Ei, d'esperit, evidentment.
1: Ole!
0: Sí. Bona proposta de David Guetta, agafant l'essència dels alfabils. Sí, no, yeah. Va, pràcticament 8:15. Tenim missatges, tenim comentaris, moltes aficions per aquí i per allà. I també tenim molts vots per la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1. Ai, Hadouken!
0: Ja tanto perquè avui en aquesta batalla de cançons, ja que el temps no acompanyava, nosaltres, doncs, pugem una mica al bon rotllo. Clar, avui amb aquesta mal temps, mala cara, mal d'allò, mal de cervicals, mal d'ossos. I ben mullats, passats per aigua. Però per això nosaltres, doncs, abonem a donar més bon rotllo encara.
1: Olé!
0: I hem agafat tres cançons que tenen una cosa en comú, que les poses i automàticament ja et canvia la cara, aquell somriure, aquella cosa, aquell... Sí, sí. I tu, com sempre, tries a través del WhatsApp quina és la millor, així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, anem a enfrontar-les. Anem amb l'opció número 1. Comencem amb una d'aquelles cançons que és pràcticament impossible escoltar-la amb una cara així amargada, eh? Ja et dona bon rotllo, això. Ole, ole, ole. El so de la Shakira, una ja mítica, això ja és que... un clàssic. Waka, waka. És la que més t'agrada? Explica'm un audio al WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2. Mira, ja que estàvem arribant a finals del setembre, les acaballes ja de mes, quina millor manera d'acomiadar-lo amb una bona cançó que... és el September, home, que és mític. Erwin and Fire, això sí, la versió de Fats and Small, amb més ritme, més ballaruques, més...
4: Festa, festa, festa!
0: Exacte, més festa, festa. És la que més t'agrada? Doncs mira, mira, mira, ole! Us explica'm un àudio al WhatsApp i anem amb l'última, opció número 3, que són els de casa. Perquè si hi ha un dia gris, nosaltres sempre li posem actitud. És el que ens porten els Buhos amb l'essència dels Fractal. I aquesta història, que també és una de les que pots votar, evidentment, com sempre, al WhatsApp.
2: 608-7171-41.
0: Va, anem a repassar vots. Ja tenim per aquí, mira. Hola.
5: Hola, RAC 105.
0: Hola.
5: Doncs jo voto per la segona cançó.
0: Oh.
5: I la meva germana, l'Olivia, vota per...
0: Per quina?
6: La 1.
0: La 1?
5: Felicitats pel programa.
0: Ah, adéu, adéu. Doncs queda repartida la cosa,
7: Esto es Àfrica.
0: I tu, quina prefereixes? Quina votes? Quina és la que et dona més bon rotllo? Doncs explica'm-ho amb un àudio, ja saps.
2: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Ah, ja està. I cap al final del programa, com sempre, repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, resoldrem el roast musical. Repassant tots els vots, així que vinga, digues, digues. Va, anem avançant. Moment de Rihanna, amb un d'aquests clàssics que mai passa de moda. És que és una cosa... Bueno. I aquí, com no parla la música, doncs Don't Stop the Music,
8: Ai, madre!
0: Sí, sí.

0: després de currar.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: La guapíssima.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatges.

0: Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: RAC 105 estrena temporada. I de bo, ben segur que serà una passada.
3: Ui, sí?
2: La millor música de tot el món. La punxa.

0: M'encanta quan diu DJ Goja. Ho diu amb aquesta veu, Goja. Vin, chico. Gran proposta d'aquestes que també ho va patar l'estiu amb Jason Derulo, poca broma. Va, res, 19 minuts i arribarem a les 8 d'aquesta tarda.
1: Ai, Déu meu.
0: Sí, sí, portem un dia tan tot. Va, molts comentaris, molts missatges i moltes aficions per aquí, Sí. Vinga, va.
2: 608-7171-41.
0: Quin és el teu hobby? Va, explica-m'ho. Recorda que en joc tenim aquestes samarretes, les noves samarretes del Jatarda. Sí. Oita, oita. Aviam, mira, hola.
3: Bona tarda, Enric Font. Ei, torno a la Marta, Santes Creus. Oita, a veure, va. Jo, hobby, el meu hobby, sí, sí, supermolon, és cosir a màquina.
0: Una altra, mira.
3: Què passa? Que amb tres fills el temps queda super, super, super reduït i ara el meu hobby és portar els meus fills, sí, a fer extraescolars, perquè si no t'ho prens així amb bon humor, doncs, pues, hòstia, al final estàs amargat. I res. I si no, també com a hobby és tocar la gralla.
0: Ostres!
3: Vale? No sé si conto això.
0: Sí, i tant.
3: Però res, que tinguis molt bona tarda. A mi no em cal la samarreta perquè jo disfruto molt enviant aquí els meus àudios. I ja està. Vale? Que tinguis bona tarda. Felicitats pel programa. Us estimem molt. Gràcies, gràcies, gràcies. Adiós.
0: A tu, a tu. Gràcies a tu, home, home. Vull la gralla. Ostres, doncs jo també tocava la gralla. De fet, encara la tinc per casa. Ara, em sembla que la boquilla ja està una mica, Podríem tocar la gralla, no sé, podríem trucar cançons... Rotllo Despacito, no? Què és això? Ah, és el Despacito! Oita, oita! Sí. Jo sabia tocar les atípiques, no? El Despacito, ja et dic jo que no... Oita, oita! Oi, sí. Va, anem amb més, perquè aquí, jo aquí... M'emboiro.
2: Ja tardes. Sí. Enviar una nota de veu.
0: Exacte, vinga, va. Més aficions, mira, hola.
4: Tarda a tothom.
0: Ei, hola.
4: El meu hobby... Hola, sóc en Jordi, de Corro de Vall.
0: Hola, hola.
4: I oi, el meu hobby és, amb els meus dos fills i la meva dona, anar a veure gegants.
0: Veus? Mira, queda lligat tot.
4: Anem pels pobles, on hi ha cercaviles...
0: Ah, mira,
4: i...
0: molt bé.
4: La veritat és que és un bon hobby per conèixer Catalunya i tots els pobles que hi ha.
0: Doncs sí, senyor.
1: Ole!
4: Bona tarda a tothom.
0: Bona tarda.
4: I molta música.
0: Sempre, sempre, molta música. Que, per cert, ets de Corró de Vall. Som veïns, pràcticament. Sí, sí, sí.
5: Visca Marata.
0: Exacte. 608-7-7-4-1. Va, en una escena més hobbies, més aficions. Ara, per això, mira, l'afició que tenim aquí en aquest programa és posar bona música, clar que sí, com la que ens porten els Catarres. Diumenge sense drama.
6: Ja comença a

0: que vindran.
1: Rec 105 Barcelona.
2: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
3: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
2: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
3: Patrocinat per La Vanguardia.
4: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
5: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
6: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
5: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
7: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
6: Menys Shazam i més Rec 105.
8: Ja tardes.
9: Ja tardes.
8: Amb l'Enric Font.
10: Hola, bon dia.
11: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: això només passa als Ja Tardes.
1: Hola.
2: Enric.
3: Una afició que tinc és col·leccionar ninots de Lego. Aquells ninots petits, doncs aquells. Aquells m'agrada molt col·leccionar-los.
1: Que guai.
3: I també, saps que és una bona afició?
1: Quina?
3: Enviar-te missatges.
1: Ah, ara!
3: Una bona afició, eh?
1: Bona.
4: Estàs, que avui toquen estàs, Lluís. Demà estàs, hòstia.
3: No són, però...
4: Sí,
1: no, no, no,
3: no. No, són gots.
1: Ara!
3: Vinga, va, fica'm alguna cosa que tu vulguis. Adéu.
1: Millor el fill que el pare. Sí, són gots al Ja Tardes. Demana! No t'enfadis.
5: Hola, sóc la Gemma de Tiana.
1: Hola.
5: Jo, a veure, aficions i hobbies suposo que en tinc com tots.
1: Ah, evidentment.
5: Però una que tindria segur és a les tardes, mentre escolto el teu programa... Veure'm una cervesa amb el got de Ja Tardes.
1: Oita-la!
5: Això sí em toquen.
1: Sí em toquen, clar.
5: Vinga, que vagi bé.
1: Ai. Adéu, Andreu. No teniu cuento, eh?
0: Ja Tardes.
6: Ja Tardes.
7: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
6: Amb l'Enric Font.

0: sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9.
0: I digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Gucci.
3: Ja, clar que sí.
1: Ja tardes. Amb l'Enric Font.

0: Gran treball de Nil Moliner, anomenat Me Acuerdo de Ti, una d'aquestes que ens agrada, evidentment, i que ens motiva aquí, a Ja Tardes. Ole, així hem volgut començar aquesta última hora d'aquest dimarts. Ole, una mica passat per aigua, eh?
1: Ai, sí, bueno.
0: Va, missatges, comentaris, i avui estem repassant hobbies, sí? Ja saps, el WhatsApp, sempre. I avui podràs guanyar les màgiques samarretes. Les samarretes del Ja Tardes, les noves. Ben xules, que estan. Oh. Després em diuen, Enric, ets un fantasma. No, no és veritat. Sí. Dic la veritat, jo només dic la veritat. Va, que tenim també molts vots per la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Un roast musical, avui una batalla on estem enfrontant cançons que ens donen molt bon rotllo i tenim molts vots de tot tipus. La cosa està repartida, Mira, hola.
3: Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sacaregua, perquè esto es África. Hola, bon dia, Enric Font.
0: Hola.
3: Pues com ja veus, sí. Jo voto per la número 1.
0: Sí.
3: I a veure si guanya.
0: Aviam.
3: Adéu.
0: Adéu, doncs mira. Vot per l'opció number 1.
4: Perquè esto es África.
0: Home. Amb Shakira, el seu waka-waka. Mira que dona bon rotllet,
5: Ole, ole.
0: Ens fa moure els malucs, encara que no vulguem, Mira més.
6: Hola.
0: Hola,
6: ens agradaria votar la 2. Oh. Perquè ja venim mortes de l'atletisme i ens alegraria una mica la nit.
0: Molt bé.
6: Adéu. Visita el teu programa.
0: Ai, gràcies. Doncs vot també per la segona opció, que és la que ens porten Erwin and Fire, un tema mític. Això sí, la versió de Fats and Small. I, clar, és que ens ve perfecte. Les acaballes del mes de setembre, doncs, September. Avui que enfrontem cançons de bon rotllo, aquesta era obligada. Sí o no? Sí o no? Home! Home! I recorda que l'opció número 3 és una de casa, amb els Búhos, com sempre, amb actitud. I positiva, Però recorda, encara hi ets a temps a votar la teva i en una estoneta repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, així que vinga, digues la teva al WhatsApp. Va, que nosaltres anem avançant, això sí, amb el so del Sutherland, amb una altra de les cançons que hem ballat moltíssim aquest 2026. S'anomena Tututurú.

0: tu.
1: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
2: Amb l'Enric Font.
1: A RAC 105.
3: Si a una festa vols triomfar,
4: claro,
3: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
5: Toma!
6: I dona-li tonyina, tonyina, tonyina, i dale tonyina, tonyina, ja.

0: públic que l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinca, no? A Rep 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, el dos i mal.

0: És una de les cançons mítiques que ens portava Shakira ja fa uns anyets. Fa com... més de 20 anys, d'això, sí. Hips Don't Lie, una altra de les que, mira, ens ve de gust, ens anima i ens engresca aquesta tarda. Tarda de dimarts. Ja tardes, sí, oh yeah. Vinga, va, que tenim molts missatges, molts comentaris i molts hobbies per repassar, molts.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam aquestes aficions. 608-71-71-41. Mira, hola. Hola, hola.
2: Hola, Enric, ara. Què tal? Soc la Gisela de Sant Vicenç dels Horts.
0: Oita-la.
2: Jo, entre els hobbies que tinc, potser sí, destacaria, per una banda, el tirar cap a la muntanya, fer una miqueta de la cabreta per la muntanya, que m'agrada molt.
0: Oh,
2: yeah. I després, cap per l'altra banda, la jardineria, que a casa tinc doncs, una terrasseta i tinc un tou de plantes, amb les que m'entretinc molt. Hola. De fet, el meu fill sempre em retreu que els hi faig més cas amb elles que ell mateix. I jo li contesto que, mira, les plantes m'aporten molta pau, no em criden i són superagraïdes, així que recomano la jardineria a tothom. Per altra banda, jo es convoco cap a casa, voto per la cançó de Buos, m'encanta, és una cançó que la trobo superpositiva, i res, que espero que acabo de passar una bona tarda.
0: Ai, igualment.
2: Un petonet, adéu.
0: Ha fet un 2x1, eh? Sí. Ha participat al tema del dia i també al Rus musical avui aquesta batalla. De bon rotllo, clar. Ole, doncs que guai, eh? La muntanya i el jardí. Que... per cert, jo sempre que penso en jardineria, no sé per què, també em ve al cap el bricolatge. Sí. Sí, sí, sí. Perquè a vegades al jardí has de fer bricolatge. Sí. De muntar coses. Sí, sí, sí. I em ve al cap bricomania, sí. Una cosa... clar, ara no em posaré a fer de... el tio aquell de bricomania, ja ni me'n recordo. És que jo abans imitava, ara ja no, ara no se'm dóna bé. En fi, va, més comentaris. 608-7-7-4-1. Per cert, clar, parlant de hobbies... clar, hi ha gent que fa la gracieta. Sí, mira, escolta.
3: Hola, Enric.
0: Hola.
3: Mira, soc l'Isassi de Porreig.
0: Ah, què dius?
3: Mira, el meu hobby preferit seria, sí, no sé, el Bilbo Bolsón mateix. Sí, aquest de la comarca. Ah, felicitat pel programa.
0: Sí, sí. Fent la gracieta, eh? Sí. El hobbit. El meu hobbit. Mare de Déu. Va, 608-7-7-4. Tu sí que participes. És que, si vols les samarretes, participa. No em facis acudits aquests, eh? Va, nosaltres continuem, això sí, per moure una miqueta aquests malucs al ritme de Another, una altra d'aquestes cançons que ha guapetat absolutament aquest 2026 i que, mira, de tant en tant, ens agrada repassar, eh? Talk to you. Puja el volum o no?
4: Feta.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I sopem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.
11: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
12: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
13: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
14: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
15: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
16: Proper convidat,
0: Ivan Herzog.
17: Fem-nos el costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
16: i li traslladarà les teves preguntes.
17: Que balla, ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre, RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
16: Invitacions exaurides.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
17: Que si tu he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
16: i Estrella Damm.
1: RAC 105, la teva música.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
0: Aquest és el so.
18: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
19: Voy fuerte.

0: batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Vinga, va, un moment d'aquells... tensos. Sí. I arriba el moment de saber quina cançó heu triat que és capaç de fer fora un dia gris. D'aquelles de bon rotllo, saps què vull dir?
3: Sí, sí, sí.
0: Hem rebut molts missatges, molts vots, moltes notes de veu. Hem escoltat, doncs, un munt d'opinions, de diferents tipus. Clar, és que mira, per una banda teníem... a Shakira, el seu Waka Waka. Dóna festa, dóna ritme i aquell bon rotllo que fa impossible quedar-se quiet. Imprescindible en dies com avui, un dia grisot. Ens va perfecte, temes com aquest de la colombiana. Al tanto perquè, mira, per una altra banda... un clàssic que ja porta incorporat aquell bon humor, I a més, si li passes el filtre de Fats and Small, que és la remescla que van fer a finals dels 90 d'aquest September, a més que una cançó perfecta per acomiadar el mes, que queden ja, podem comptar les hores, que li queden al mes d'octubre. Ai, de setembre, vull dir. Va, i per últim, els de casa. Els Búhos, en aquest cas amb la referència dels 90 dels Fractals, recuperant doncs, aquesta essència, evidentment, amb actitud. I clar, de totes, doncs desprenen un bon rotllo impressionant, però només una pot ser la guanyadora d'avui. Va, que ha arribat l'hora de descobrir qui s'emporta aquest roast musical d'avui. Tres cançons, tres dosis de bon rotllo, però només una pot ser la guanyadora. Doncs atenció, perquè la que es corona com la reina del bon rotllo amb un dia gris com el d'avui i...
4: home!
0: Tot un clàssic que, evidentment, també no deixa enrere aquestes ganes de festa. Erwin on Fire, September, remescla de Fats and Small. Toma!

0: surts de pencar i et ve de gust escoltar una cançó?
1: Al Ja Tardes et posem tot el que ens demani.
2: Cada dia de 5 a 9.
1: A Rec 55.
2: Amb l'Enric.
3: Els teus desitjos són ordres.

0: agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: RAC 105.
3: Qui vol festa i xerinola?
4: Jo.
3: Amb l'Enric tot mola.
5: Me gusta mucho, me gusta mucho.
6: ¿A que sí?
7: Claro.

0: ens engresca, ens posa aquest ritme necessari també pel dia a dia, eh? Té una mica de ritme sempre, la vida. Vinga, menys de 20 minuts, arribarem a les 9, anem a repassar més comentaris, més missatges i més opcions a aconseguir aquestes samarretes al Getarda. Simplement busquem les teves aficions, els teus hobbies. Sí, ja ho dic així, perquè... No me malinterpreteu.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga! Aviam, mira, hola!
2: Hola, bona tarda. Doncs mira, jo com a hobby el que tinc és agafar fustes dels palers i reciclar-les, transformar-les en productes de decoració, amb làmperes...
0: Ara sí!
2: Bueno, bastants productes variats.
0: Sí!
2: Faig com a afició, i si venga alguna cosa, doncs mira, això com entrec.
0: Ah, mira!
2: I tot el que faig ho penjo al meu perfil d'Instagram, que és Guillem R3, per si voleu fer un compte ull.
0: Sí. Ja me l'ha colat, eh? M'ha colat aquí la promo gratis. Molt bé, un altre que fa bricomania, veus? Bricomania. Vamos a montar este... Acho! No, això era un altre. Va, anem-hi, perquè avui... Uf! Estic com el dia, ja ho dic, emboirat total. Aviam, va més, hola!
3: Hola, Roxem 5.
0: Ei.
3: Som la Marta.
0: Oita.
3: I la Ivet.
0: Mira.
3: I ens agradaria que poséssiu...
0: Sí.
4: Nois Live!
3: Estem camí cap a Manresa.
0: Molt bé.
3: I li dedicaríem a totes les persones que estan escoltant Roxem 5.
0: Toma ja!
3: Adéu, gràcies, una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres. Oi. Doncs mira, bones peticions d'aquelles que també ens animen el dia. Com veus, per exemple, aquesta història d'Zara Larsson, una altra de les que ens porta al punt rítmic aquí al Getardes.

0: RAC 105 Barcelona.
1: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
2: Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
3: T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina en un podcast concentrat i sense pauses? Desig concedit.
4: És el flipat del cinema. Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure-la en versió original subtitulada.
3: Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
4: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil. No crec que la vegi, perquè faran Fotropolis 3 d'aquí poc.
3: Busca'ls a l'aplicació de RAC 105 i a Spotify. I porta'ns on vulguis.
5: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: això només passa al Jack Carles.
1: Jo, mira, l'afició que tinc és criar granotes i el que faig és alimentar capgrossos, així que imagina't el punt de bogeria dels teus oients.
2: Ai, mare.
1: Vinga, que vagi bé, adeu.
3: Cries granotes, sí, d'aquestes. Oida, oida, mueca, mueca. Sí, sí, que en deus ni tantes, que deus sonar així. Uf, quin mal de cap, tu. Atenció, perquè és una mica surrealista.
4: Hola, bona tarda.
3: Hola.
4: Mireu, la meva afició és la reposteria. Me passo la vida fent dolços.
3: Ostres.
4: Deberes, deberes, deberes.
3: Ole.
4: A casa meva no hi ha manera de fer règim. L'operació en biquini seran dos talles més. O sea, si algú vol seguir el TikTok, és dulces,
3: sí?
4: Guió baix,
3: guió.
4: Fàciles, guió baix,
3: guió baix,
4: caseros.
3: Guió baix,
4: val. I col·lecciono tot lo relacionat amb Marilyn Monroe. M'encanta, era una diva. Era, no hi ha ningú com ella.
3: Ah.
4: Bona tarda. Ai, si em toquen els gots,
3: ui,
4: els posaré al pròxim vídeo de TikTok. Una besada.
3: Una influencer, tu. Una influencer dels dolços i de la Marilyn Monroe. Que curiós, eh? Quines coses té la vida.
0: Ja tardes.
5: Ja tardes.
6: 5 a 9.
0: A RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.
7: Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar.

0: buscarte, me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos aquí.
1: Ja tardes a pujar el volum. Ja tardes amb l'Enric Font. Arrec 105.

0: versió d'una de les cançons més mítiques de casa nostra. Aquí tens, evidentment, el Sopa de Cabra amb Su i Mon DJ. Camins, somnis i promeses. Mira, amb aquesta pràcticament que volíem tocar el dos, sempre és un plaer estar al teu costat, ja ho saps. Aquí fent una mica, sí, el cabra, fent màgia. I el que faci falta, tu, escolta, home. Avui amb moltes aficions, eh? Avui sí, hem repassat doncs, aquests hobbies que tenim tots plegats. I també hem repassat els dels artistes, eh? Sí, que també deixa'ls anar, deixa'ls anar. Per cert, enhorabona a la Marina i en Josep, que s'emporten les samarretes d'avui. Ole! I demà, demà més, eh? Això és un no parar. Pim, pam, pam, pam. Que no plogui, això sí. Però bé, sigui com sigui, aquí al peu del canó, el... ja tardes. A partir de les 5, ja t'ho sabe. Pel tanto, perquè tocarem el 2 i ho farem amb una de les cançons que ens portava la Casa Azul. En Guille, Milky Way i tota la tropa amb aquesta, la revolució sexual. Apa-li!
1: Adeu, Enric Font.
0: Adeu, demà més. Ciao, pescau! Pues,

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Aquest.
1: Aquest
0: és el so RAC 105.
2: Once again.
3: From her new album.
2: Global superstar.
4: Karol G.
2: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat
3: 21, 30, 36, 43 i 48, els sols, l'1 i el 5.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Atenció, apassionats del mar! Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.

0: Atenció, apassionats del mar! Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.